bon home d'aquí us havia recollit. Vam venir a viure a casa vostra, l'apartament de sota, i ens vam fer amics gairebé.

l'or nou, la serenor del mar, la solitària en la pau del jardí de cinc arbres. He collit el meu temps, la rara rosa blanca. He cridat, ara entraré en les flors.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

no queda res a dir. Quan ja és fosa la neu, quan girem els ulls a Déu, pregant

Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó, que s'instal·lés al barri el paradís terrenal, que la ciència

0: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: A la Fenolleda, escolteu Radio Arrels,
2: el 95.
3: See the

em queda l'ànima morta, vas deixar-me amb les mans buides, em perdre la teva imatge, em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre l'esperança, creia que no tornaria.

0: mai.
1: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: El TEC 88.2.

Diana tonight. Get him up against the wall.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, 100% en català.
3: T'he cuidat bé, sempre t'he mimat. Rodant junts hem deixat enrere el passat. Arribats ben lloc, viatjant cap al món, hem nascut els camins inscrits

0: amagueu les vostres joies.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: vida. Iba en serio.
1: Oh.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: En el primer capítol del Tamborí vam saber que la sardana País d'Atzur i d'Or de Martí Delgado seria una de les finalistes de la categoria musical jove dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. En aquest capítol, per tant, desvelarem dues sardanes més, perquè en el Tamborí el jurat escolta, analitza i valora les sardanes finalistes que arribaran a la gran final. I per analitzar i decidir quines sardanes seran finalistes en aquest concurs, presentem el jurat que ens acompanya. Xavier, bon dia.
1: Bon dia, Arnau.
0: Francesc.
2: Què tal? Bon dia, gràcies.
0: Bon dia, Antoni.
3: Bon dia, ha trotinat de gorja, però bé, bon dia.
0: Sona diàfana la veu. Sí. Doncs bé, abans de presentar les dues sardanes d'avui, recordem als que ens escolten a la nostra audiència que la selecció de les sardanes ha estat duta a terme per aquest jurat especialitzat. Us va costar molt decidir quines sardanes podrien presentar-se al Tamborí?
2: Jo crec que, em sembla que ho vam dir en el primer podcast, crec que vam arribar a conclusions comuns de manera bastant còmoda i bastant fàcil, a mi em sembla, eh?
3: Sí, jo crec que sí, de tota manera. I vull insistir altra vegada en la bona capacitat del jurat de saber analitzar les partitures per elles mateixes, que això és important. I de trobar un jurat que hagi, perdó, no és cap sentit de voler, de ser flatteur, diguem-ne, de cara als intel·ligents, però el fet de tenir un jurat competent en aquest sentit facilita molt les coses. Jurat que sàpiga llegir, que sàpiga escoltar, però sobretot saber llegir. De tota manera, el saber llegir també implica que hi ha moltes sardanes, per ara fem un petit retrocés, d'aquelles que a vegades fas així, obres, només veus al principi i tornes a tancar. Saber exactament, diguem-ne, a quin terreny trepitges. Això vol dir que en fas molta via per poder-te centrar, diguem-ne, a les coses que veritablement val la pena. I sí, tantes vegades...
4: Sí, que estan bastant alineats també, no?
3: Sí, tantes vegades pensar, dius, mira, la primera idea, abans ja ho havia dit en l'altre programa, la dona Déu, però després s'ha de composar i s'ha de escriure. I després, a vegades penses, diable, aquí ja pot haver-hi una idea darrere, però per què no estudien una mica d'harmonia tradicional per saber on va la dominant, on va la tònica o la subdominant, una mica, una mica per després saber, però esclar, hi ha coses veritables que són papers mullats, i això vol dir de tota manera que l'esperit de revaloritzar o de valoritzar la sardana en tot el seu aspecte jo crec que és fonamental, i en aquest sentit també les sardanes, tant pels comportaments joves com les sardanes que després han de ser de plaça, veritablement, que el fet que estiguin ben escrites, veritablement, no deixa de ser una joia, que val la pena.
0: Bé, doncs les sardanes que tenim aquí al Tamborí venen avalades justament per la tria d'aquest jurat especialitzat.
3: Sí, perquè vam fer, el que deia el Francesc Assú, que vam fer bastanta via. Vam fer bastanta via, perquè no ens entreteníem, diguem-ne, a buscar-li, diguem-ne, el que no hi havia quan no hi havia, que això era important.
0: Doncs som-hi, si us sembla bé, passem a escoltar les sardanes que tenim avui.
5: La selecció.
0: Comencem l'anàlisi de sardanes del segon capítol de la categoria musical jove. El responsable de la tria d'avui serà en Xavier Pagès Corella. Endavant.
4: Doncs sí, la primera sardana que jo proposo, que de fet l'hem triat entre tots, però la proposo, és l'ombra de la Claró. Uh-huh. I la compositora és l'Aurora Visentini. Aquesta sardana, dic, a mi m'agrada especialment, primer ja començant pel títol, després per cert parlarem dels títols, no?
0: Però un tema important.
4: És un tema important, però aquest títol el trobo molt, molt suggeridor, o sigui, ja només d'entrada, només llegir el títol, dic, ja promet molt el que vindrà, és un títol, no?, que ja amaga una certa contradicció, no?, de l'ombra, la claror dins del propi títol, i jo crec que la sardana també transmet aquest concepte en música, no? Llavors m'ha agradat també molt que hi ha una idea molt clara darrere de la música, és a dir, quan es, des de que es comença a escoltar la sardana fins que acaba, crea un ambient molt, molt determinat, molt clar.
0: Una coherència
4: molt clara al discurs, i a més relacionada amb el títol, no és un títol gratuït, podríem dir, no? A mi personalment, a mi em transmet com una certa serenor, no? Una tranquil·litat i una noblesa, sobretot, és a dir, carai, és una sardana, sí, sí, és el que jo sento quan la, el que m'arriba, no? D'aquesta música. Llavors, i a més ho aguanta molt bé durant tota la sardana. Les textures són senzilles, que està relacionat justament amb el que estem dient, no? Aquesta serenor, aquesta tranquil·litat i aquesta noblesa també està relacionada amb aquesta senzillesa de les textures, però està molt ben escrita, és a dir, cada instrument fa el que ha de fer, els utilitza pel que les seves característiques, el que es diu, escriu idiomàticament pels, pels instruments, i això ho fa molt bé, vull dir, és una instrumentació molt clara. A mi m'agraden molt les instrumentacions que, això com els directors, i suposo que l'Antoni també hi estarà d'acord, no? Quan la música està ben posada damunt de la partitura, es veu molt clara la intenció musical, és a dir, només mirant la música ja veus que allò està explicant una cosa molt, molt, molt concreta, molt clara i amb una direcció musical molt... Però quan la sents, es multiplica, és a dir, que és quan està ben escrita la partitura...
0: Si tu ja perceps aquesta netedat, sí, aquesta direcció...
4: Només veient la partitura, això que diem, fullejant la partitura, només per això, sense haver entrat encara amb les notes, només veient com està disposada, ja es veu que ja a darrere hi ha alguna cosa ben feta, no? Llavors, això és un primer pas. No, això no garanteix res, és a dir, que estigui ben posada sobre la partitura no vol dir que després serà una meravella de sardana, ni molt menys, però és un primer pas, que ja t'està dient, atenció, és una targeta de presentació, volem dir, jo aquí sé escriure, no? I això, aquesta sardana està molt ben escrita.
3: Jo recordo, fa molts anys, que vaig coincidir de jornada de composició amb el gran compositor francès Henri Dutilleux, i comentàvem, perquè vam tenir molt de temps, el plaer que dona obrir una partitura i veure que està ben escrita. De tota manera, això, diguem-ne, és un plaer. I tantes vegades, per exemple, jo tinc notes del mestre Toldrà, per exemple, que m'havia donat la seva filla, de quan ell havia estat de jurat amb algun composició, i una de les notes que m'havia deixat, que deia Toldrà, Dixit, no modula, i quan ho fa és un veritable desastre. Sí, això ens hi trobem, això pot ser, ens hi trobem moltes vegades, i aquí ens hi hem trobat, ens hi hem trobat, i saber tenir aquesta capacitat de veure-ho, vaja, una capacitat, que és molt fàcil de veure això, Per això, de tota manera, també valorem molt la senzillesa, però també les bones maneres, la bona manera d'escriure.
0: Doncs justament aquesta bona manera és la que relatava abans en Xavier Pagès Corella sobre la partitura d'Aurora Vicentini, que ens descobrirem ara com sona justament l'ombra de la claror, aquesta sardana. Digues.
4: Una pinzellada simplement per acabar de rodonir el que he dit. També és important remarcar que les harmonies són molt interessants, és a dir, que surt dels clichés bàsics, allò que dèiem de tònica dominant, o sigui, ja són unes harmonies interessants, ja només començar la sardana ja es fa unes oscil·lacions cromàtiques que ara les sentirem, vull dir que dius, aquí ja promet que passaran coses, no? I el que tampoc és poca cosa és que la sardana, malgrat ser una sardana i sortir el ritme de la sardana, té una inquietud de concert, és a dir, que quan la sents, sí, ja és una sardana que et fa seure la cadira més que ballar, i jo crec que també és important posar-ho,
3: sí, i de tal, sí. És un tipus de sardana precisament que no li cap cap introit de fluviol al principi.
4: Per exemple.
0: Doncs escoltem-la, l'ombra de la claror d'Aurora Vicentini.

0: Doncs acabem de sentir L'ombra de la claror, d'Aurora Vicentini. Francesc, què tal? Algun comentari?
1: Doncs ho estàvem dient ara, és una sardana, jo crec que el Xavier ho ha definit molt bé, és una sardana molt elegant, podríem dir, molt elegant, que crec que ni li... no li falta res, que a més a més...
0: Noblesa, ha dit, noblesa.
1: Sí, i que no concedeix res, és a dir, si hem d'acabar piano i tranquil, els balladors que els donguin, i que acabem així.
2: Jo que veig, de tota manera, és una sardana de Catalunya Nord. Vol dir que ha treballat, ha estudiat, diguem-ne, harmònicament a partir de la gran tradició francesa. Aquesta tradició francesa és molt palesa, per exemple, amb com les harmonies s'encadenen unes amb les altres, diguem-ne, també amb l'aportació d'algunes acords de setena que es mouen entremig, però veritablement té aquesta part, diguem-ne, molt clara en quant a com la manera de conrear l'harmonia. Curiosament, nosaltres veiem, si ara agafem i estudiem una mica, Garreta exposa, diguem-ne, un bagatge harmònic que veu, ell mateix veu una mica de la tradició alemanya, més que de la tradició francesa. Ho veiem de tota manera. Per algun comentari d'ell mateix, veiem, per exemple, que ell va anar a Bayreuth i va veure la tetralogia, Strauss, i un altre, a vegades, aquest tipus de llenguatge en la seva música. Altres compositors nostres, per exemple, bueno, també això ens podíem veure amb Morera, però Morera és un altre cas. Compositors nostres, Toldrà, noucentista, igual que Joaquim Serra, noucentista, treballen una mica sota l'ombra francesa, però d'una altra manera. Però, en canvi, aquesta senyora, aquesta noia, sí que agafa els encadenaments una mica sota la fórmula francesa, potser que no tant de Debussy i Ravel, que també, per ser una mica que ve de Fauré o, diguem-ne, d'aquest llegat que trobem en la música francesa, diguem, com a base d'un desenvolupament harmònic que a tots nosaltres també, aquest tipus de música francesa, d'una altra manera també ens ha arribat a dintre.
0: Doncs ja ho sentiu, aquesta harmonia diàfana que ens presentava Aurora Vicentini. Seguim, Xavier, amb la segona seleccionada d'avui. Quina és?
3: La segona és Abril 95, del Jordi Montanyà. Aquesta sardana, el que més m'ha interessat, diguéssim, és la inspiració melòdica, és a dir, jo crec que és una sardana que deixa anar la melodia pel broc gros, és a dir, que surt amb tota l'energia i t'agafa ja des del principi i et porta fins al final. A més, té un treball motívic molt clar, és a dir, que un cop t'ha exposat aquesta melodia, la va traient, te la passa per tot arreu i realment és el que manté l'atenció fins al final, no? Vull dir, jo crec que és el valor més interessant de la sardana. A més, formalment és molt clara, és a dir, veus, sense, diguéssim, aportar grans innovacions en quant al que és la forma, però en canvi està molt ben construïda, és a dir, que ja saps per on vas en tot moment, es posa molt bé les coses, quan han de passar les coses passen, i això junt amb aquest poder melòdic, doncs li dona molta força i et manté l'atenció molt bé fins al final.
0: Jordi Montanyà, que recordem que té 18 anys,
3: sí,
0: també.
3: Sí, sí, tot el que t'estic dient li pots afegir a l'edat.
0: Sí,
3: vull dir que les sardanes que hem triat, les hem triat perquè estan bé.
0: I tant, no?
3: Vull dir que siguin joves o no siguin joves, són sardanes que
0: estan
3: molt ben fetes.
0: La categoria de música jove, però en tot cas, vull dir, les heu seleccionat per la qualitat objectiva.
3: Exactament, és a dir, estem en una categoria jove i no té res a veure, vull dir, a vegades hi ha gent que porta molts anys escrivint i que potser no tenen la qualitat dels joves que estan pujant i que pel que estem veient prometen molt. Llavors, també instrumentalment m'ha agradat el fet de que fossin textures contrastades, és a dir, no, hi ha sardanes que a vegades doncs, mantenen un tipus d'escriptura que es manté durant molta estona i això al final acaba fent que es facin una mica pesades a l'orella. Llavors, des del meu punt de vista, una sardana ha de tenir una certa varietat en tots els aspectes, però també en la instrumentació. Llavors, això jo faig servir l'expressió normalment que sigui esponjosa. Per exemple, quan dic una instrumentació esponjosa, vol dir que té forats entremig dels instruments. No és,
0: és una bona imatge.
3: Sí, no tota l'estona és atapeïda, sinó que té uns certs espais. Es creen també... és fluida, és a dir, que va passant d'un lloc a l'altre allò que dèiem abans de la partitura, no? La visualització de la partitura, la imatge visual seria doncs de que les notes van passejant-se per la partitura amunt i avall, ara de sobte, ara hi van gradualment. Tot això, musicalment l'orella ho segueix també, no només una qüestió visual, sinó que l'orella, ara la porta cap a l'agut, ara la porta cap al greu, ara sona tota la vegada, no? I doncs, aquesta sardana en particular té aquestes característiques i que et van transportant una miqueta acompanyant això que deia de la forma. I finalment, ja com a pinzellada per acabar, al final, justament. El final,
0: la conclusió de la sardana.
3: Sí, la conclusió de la sardana, jo penso també que els finals, tal com els inicis, han de tenir doncs, un toc que no té la resta de la sardana per dir justament he acabat, no? Hi ha sardanes que evidentment acaben d'una manera molt evident, no? És a dir, fan un tutip, ximpum, sí, i s'han acabat, per tant, això també és dir que he acabat, però clar, és recórrer doncs, a un recurs una mica més comú. I aquesta sardana doncs és un final que ara quan l'escolteu espero que ho pugueu apreciar, doncs, o que estigueu d'acord, més que ho pugueu apreciar, que estigueu d'acord amb el que estic dient, és que és un final, no és tan evident, et manté com una mica amb tensió, apareix un acord en l'últim moment també que crea una certa sorpresa sobre la tònica que en diem nosaltres els músics, no? Que és l'acord final, i apareix una nota especial una mica de color, que és un acord, una quarta nota fora de les tríades habituals, i aquesta quarta nota li dona un color que sorprèn, si més no. A veure què us
0: doncs sembla. Gràcies, Xavier. Sí. Passem a escoltar Abril 95 de Jordi Montanyà.

0: Doncs amb aquest final tan singular acabem de sentir Abril 95 de Jordi Montanyà. Què tal, Antoni? Com l'has
1: vist?
0: Molt
1: bé, molt bé. Tenint en compte, diguem-ne, les sardanes finalistes, que és una bona carta de presentació de cara al futur dels nostres compositors. Jo veig que aquí hi ha talent de frente ni saga possiblement, però hi ha molt de talent. I la sardana, en certa manera, la podem valorar en tot el que es mereix. És evident, per exemple, que quan vam estar mirant, diguem, el grosso modo, tot el que teníem, hi havia, això ja ho hem dit també, possiblement podríem dir que hi ha tipus de sardanes que possiblement no ens representen com a veritablement. La sardana és molt més que saltar i ballar. És molt més, sinó també la manera de ballar la sardana, també la manera, per exemple, d'escoltar una sardana. No solament la sardana viu de paperets i serpentines, sinó que viu també de la qualitat intrínseca. Aquests joves compositors, i en d'altres també, els hem de donar carta de credibilitat de cara a que són el gran futur de la nostra sardana. Jo crec que és ens en podem felicitar.
2: A més, només per reblincar, és contrastant una sardana, aquesta que acabem de sentir, amb la que hem sentit abans, no? És a dir, són com dos mons diferents, però que els dos peten, no sé, sonen, funcionen. Sí.
0: Doncs gràcies per aquests comentaris. Continuem endavant.
3: La copla en un minut.
0: Ha arribat el moment de descobrir l'instrument de cobla d'avui. Segons el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, aquest va ser presentat de manera oficial pel constructor d'instruments Andreu Toron el mes de desembre de 1849 a Perpinyà i és també una evolució de les xeremies tradicionals. Jurat, suposo que sabríeu dir-me de quin instrument estem parlant.
2: Me sembla que sí, no?
0: Sí. Com se'n deia originalment d'aquest instrument?
2: L'oboè tenor. Sí, ho hem dit.
0: Oboè tenor,
2: sí, sí. Bé, perquè la història diu que l'Andreu Toron va intentar confeccionar aquest instrument, que és això, una mena d'oboè perllongat, amb una sonoritat molt més robusta, però també un instrument de doble canya, i el va intentar, entre cometes, vendre a les bandes franceses. Les bandes franceses li van dir que res, i aleshores va girar l'esquena i va enfocar cap a la Catalunya sud, per entendre'ns, i aquí va ser on va haver el gran contacte, el gran moment de la història de la nostra música, que és el contacte de l'Andreu Toron i el Pep Ventura, i aquí va començar tot.
0: Doncs, en efecte, l'instrument protagonista d'aquest capítol és la tenora, l'evolució d'aquest antic instrument, aquesta evolució, en efecte, de l'oboè. El TermCat defineix la tenora com un instrument aeròfon del grup de la fusta propi de la cobla, semblant, en efecte, a l'oboè, però de notes més greus. Sentim ara una interpretació breu d'aquest instrument protagonista. Aquest instrument dota la cobla d'un dels seus sons inconfusibles, sent un dels instruments que més destaca la veu protagonista. Què us sembla la tenora com a instrument, com a recurs compositiu?
4: Home, de fet, qualsevol instrument és un caramel per un compositor, això està clar. Però bé, també hi ha instruments que, per la seva idiosincràsia, per la tradició, per tot el que porten al darrere, doncs sempre t'estiren potser una mica més. La tenora dins la cobla, sense menys tenir els altres, naturalment, és sens dubte un dels més importants. La prova està en que pràcticament no hi ha sardana que no tingui el cant de la tenora al mig, però també justament per això als compositors ens agrada retorçar una mica les coses i esquivar-lo en certa manera, aquesta obligació de posar el cant de la tenora al mig de la sardana. També hi ha nombroses sardanes que no passa això, no? Tot i que la majoria segurament cauria per aquí, no? O sigui, el que vull dir és que aquests instruments tan representatius, tan importants, que permeten aquest ampli espectre d'expressió, a vegades també fa que et motiven a evitar-los justament per això, per aquest pes que tenen al damunt, no? Intentes buscar altres camins per donar-los l'oportunitat també a altres instruments que anirem veient també en altres.
0: I tant, els repassarem tots. Sí. Anem endavant, canviem de secció. L'interludi. Ha arribat el moment de descobrir la segona sardana finalista dels Premis Preludi, però abans de desvelar-la, donem pas a l'interludi, la secció de curiositats sobre la sardana i la cobla. El tema d'avui, crec que ja l'apuntava abans en Xavier, aboca una decisió absolutament fonamental, els títols de les sardanes. Us hi penseu gaire? En teniu algun de predilecte? Com els escolliu?
2: Jo, d'entrada, crec que és ja la primera mostra artística que una composició ha de tenir, no? I en aquest aspecte el que no pot ser és que una sardana es digui amb un nom i un cognom, per exemple. No pot ser. Malgrat que la dedicatòria sigui verdaderament aquella senyora o aquell senyor, el que no pots fer és posar-li en Joan Garcia, per exemple. O això. Això és una dedicatòria. No és un títol. Hem de ser curosos amb això. El problema que tenim els compositors de vegades és que tenim un tracte tan proper amb la persona que ens encarrega allò, que és que la persona que ens encarrega gairebé ens obliga a posar aquell títol, i aquí hem de ser durs, hem de ser decisoris en el fet de dir, escolta, si la dedicatòria és en aquesta persona, això serà una dedicatòria, com feia Beethoven, o com feia Chopin, o com feia tots els compositors clàssics, que posaven el títol i a sota deien a la princesa no sé què, o a la senyora tal, no? Hem de ser curosos amb això. Crec que és un signe de qualitat, el títol en primer lloc.
0: La tria del títol.
2: Sí.
1: És curiós, de tota manera. Tenim el testimoni de dues sardanes de Robert Gerhard. Aquestes obres que ell posa sardana número 1, sardana número 2, no posa títol. I a més, evidentment, jo estic tan d'acord al mateix temps, benvingut, les recerques que va voler fer, perquè va veure possiblement que amb els instruments típics de la cobla possiblement no en tenia prou. I posa algun altre instrument per entremig. També d'una altra manera, per estètiques completament diferents. També ho va fer això Sant Maria l'Oltre. Posar altres instruments que no eren de cobla, per mig clarinets, per exemple, flauta, per amorosir possiblement una mica el que podríem dir els de davant de la cobla. Veiem, els de davant de la cobla, que són instruments que tenen un gran poder. I, per exemple, tantes vegades que trobes que els de darrere el tenen, el poder, però moltes vegades, possiblement, no tant com el podríem tenir. De tota manera, sí. Veiem que els fiscorns, també, són oriuns, possiblement, no ben bé de Catalunya. Em sembla que poden ser oriuns d'Itàlia, sembla ser. Oriuns d'Itàlia. I la cobla. Després sempre ens trobem en el problema que és el contrabaix. Què en fem amb el contrabaix? Veiem que la cobla moltes vegades, això els hi hem trobat, el contrabaix no està gaire ben escrit tantes vegades. El contrabaix sol...
0: Carai, abans el flabiol, sí. El capítol anterior dèieu que el flabiol i el tamborí a vegades faltava...
1: Sí, no, però el problema del contrabaix, si el deixes tot sol fent el baix, el baix no l'identifiquem, perquè tot el reste de la cobla, si el contrabaix no el protegeixes, per exemple, amb un altre instrument, pot ser el segon fiscor, però a vegades no pot ser, però amb un altre instrument que reprodueixin harmònics cap amunt, perquè si no, després el contrabaix queda una mica a la incògnita tantes vegades.
0: Bé, doncs continuem endavant. La tria del jurat. Arriba el moment de donar a conèixer la segona sardana finalista dels Premis Preludi. Serà l'Antoni Ros Marbà avui qui ens explicarà quina sardana és l'escollida. Endavant, Antoni.
1: La sardana escollida és l'Ombra de la Claror, que n'hem parlat abans. Tot l'Ombra de Claró.
0: Perfecte, doncs ja, ja ens ho ha desvelat.
1: N'hem parlat abans, de l'Ombra de Claró.
0: L'Ombra de la Claró d'Aurora Vicentini és la segona sardana finalista, sí, de la categoria musical jove.
1: Però abans que n'hem parlat, diem de tota manera que té un cert esperit possiblement nostàlgic, no ho sé. Ara estic teoritzant coses absolutament, possiblement, que no tenen res que veure.
0: Bé, doncs donem l'enhorabona a l'Aurora Vicentini, que ja és una de les finalistes dels Premis Preludi. Aprofitem també aquest moment per felicitar Jordi Montanyà per haver aconseguit ser seleccionat amb la sardana Abril 95, de la qual hem escoltat comentaris realment positius. Un compositor molt jove que esperem, òbviament, que tingui una llarga trajectòria. I tanquem el segon capítol del tamborí escoltant novament l'obra seleccionada, vaja, l'Ombra de la Claró d'Aurora Vicentini, segona finalista de la categoria musical jove dels Premis Preludi.

doncs avui ho deixem aquí. Hem descobert a dos joves talents que donen corda al futur de la sardana, Jordi Montanyà i Aurora Vicentini. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.

0: Radio Arrels, a Canet, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels. Ràdio Arrels. Són les 8.
0: Ràdio Arrels, a Nefiac, 95.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: país.
1: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Norbert Narac, el poeta, l'home de ràdio, el dramaturg, el músic, el creador múltiple. L'any 98 presentava a Ràdio Arrels un llibre de poemes, Haikus d'aquí, per començar calia explicar el que era un haiku.
2: Un haiku és una mena de poesia d'origen japonesa que comporta tres versos. El primer de 5 peus, el segon de 7 peus i el darrer de 5 peus. És un rítmic un poc particular. I amb aquest petit poema te cal una estació, la CSU, una vibració i una color. Bé, mirem de fer això.
1: Has fet més de 30 haikus que van seguint el cicle de l'any, no? Van
2: sí,
1: seguint les quatre sí. estacions.
2: Comença a la tardor i s'acaba l'estiu. És la feina poètica que és interessant d'aquest treball, perquè és una cuina molt, molt, molt complicada, però per fer qualcom de molt senzill. Per això és la definició mateix de la poesia, és això. No cal, si vas al restaurant, te cal pas passar per la cuina, si no menjaràs per res. No, que això és la cuina.
1: Per què t'has interessat pels haikus? Què tenen per tu d'interessant poèticament?
2: Bé, primer, me cal dir que és gràcies a en Gifreu que vaig conèixer els haikus, perquè va fer un recull, una història amb el seu cavall, són passejades amb el seu cavall. I bé, havia passat això pel cap i em va interessar el que era, em va interessar la literatura japonesa, i bé, com això. I un dia em passejant, era, no sé, cap a l'Albera, vaig veure una ribera i amb grossos rocs enormes. I me vaig dir, sense pensar cap poesia, em vaig dir que aquests rocs han estat tan passejat per la ribera. I ja n'hi havia prou. I m'han pensat que ja tot era dit d'aquest roc, que era rodó, que s'havia passejat, que baixava amb la ribera, amb una sola frase. I això em va recordar que hi havia aquesta mena de poesia. I això va donar, puc t'ho dir,
1: sí,
2: que t'haiku d'estiu, de la ribera, la rodonesa del roc conta el viatge. Mm-hmm. És a dir, és això que a la lectura ha de ser justament el que deies, un flash. És un flash, únicament un flash. Un flash que tens, després passes a la cuina, te cal fer la picada, la iòlica, tot això puja ben bé,
1: sí, sí, sí.
2: I després proves

0: Una aventura de la bruixa Nanà, llegit per Íngrid Ubiol.
1: Una vegada hi havia una bruixa que se deia Nanà i que vivia al Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà. Cal dir que era molt diferent de les bruixes dels contes tradicionals. Per exemple, no portava pas un vestit llarg i negre, sinó una samarreta de rugbi i uns pantalons. I tampoc no tenia berrugues per tota la cara, i tampoc portava un barret punxut tururut. I una altra cosa, no li agradava fer mal a ningú. Veieu si n'era de diferent aquesta bruixa? No, tot el que volia era viure tranquil·la al palau amb la seva girafa. Carai, una girafa! Sí, però també era una girafa molt diferent de les que sabeuen normalment. Era una girafa petiteta, petita com una gata. I per això la Nanà li deia gateta. Una bonica nit d'estiu, la Nanà va tenir ganes de sortir a passejar pel cel tot estelat. Com era una bruixa, podia fer totes aquestes coses que nosaltres no podem fer. Se va posar el casc de moto, les botes, en fi, tot el que calia. Va fer seure gateta darrere seu i va engegar la moto. M'havia descuidat de dir-vos que Nanà no se desplaçava amb una escombra, sinó amb una moto. No cal que us digui que la moto també era diferent, oi? Doncs que aquella nit la Nanà i la seva girafa gateta van donar voltes i més voltes per terra, mar i aire. I van tornar a casa ben contentes de la seva passejada. Però què dic? Només va tornar la Nanà. Gateta havia desaparegut. Què havia passat? No ho sabem. Potser que li havia agradat tant la passejada que no va voler tornar a casa. Penseu si n'era de trista la Nanà, perquè

0: ara se trobava ben sola dins d'aquest palau tan gros. L'endemà va escoltar Ràdio Arrels per veure si deien quelcom d'una girafa petiteta que s'hauria trobat. I no, res de res.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels.
2: Molt de sol a Catalunya Nord, els ocells canten i les flors són boniques, però atenció, a Ribes Altes el babau ha malauradament tornat. Tots els habitants han de quedar-se a casa perquè és molt perillós. No tenim res a dir sobre les girafes.
0: En fi, res de res sobre la girafa, però sí que parlaven del babau de Ribes Altes. Sabeu que la gent d'allà en tenien una fart d'aquest babau perquè se volia menjar tothom. Sabeu què és el babau, no? És una bèstia fantàstica amb una boca enorme i unes dents ben punxegudes i que fa un munt de por. Us ho dic jo! Aleshores, la nanà va tenir una idea. Va pensar que podria anar a buscar el babau i tornar amb ell al palau on li ensenyaria que no se pot menjar la gent, que són coses que no se fan. El dit i el fet. Va volar amb la moto fins a Ribes Altes, va demanar al babau si li agradaria fer-li una mica de companyia, ja que havia perdut la seva girafa, etc, etc. Ell li va dir que sí, que canviar de panorama de tant en tant anava bé. I doncs, se'n van tornar tots dos al palau. Amb moto, naturalment. Això passava l'hora de dinar i el babau començava a obrir la seva bocassa i fer petar les seves dents perquè tenia fam. En un tres i no res, la nanà li va preparar un àpat com no n'havia tastat mai. Hi havia enciam del Rosselló, coliflor de la Salanca, ous de gallines del Conflent, trumfes de Cerdanya, pastanagues del Vallespí, formatge del Capcí i rosquilles per acabar. Tot això ben cuinat i preparat. I sabeu què? Doncs li va agradar tant al babau que va jurar que ja no menjaria mai més ningú. Quan ho van saber a Ribes Altes, se van posar ben contents i tant que van decidir fer-li una festa. La festa del babau. No sabem si se va quedar a viure al palau o si va tornar de seguida a Ribes Altes o si se passeja d'un lloc a l'altre. En tot cas, si mai aneu a visitar el palau i si veieu la nanà, sempre li podreu demanar. I si això no és mentida, deu ser veritat. Com el conte s'ha acabat. Catacric, catacrac.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: La revista de la setmana.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: Cada mes connectem amb en Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock. Bon dia, Jordi Martí.
4: Bon dia.
3: Per la revista d'aquest mes, ens pots parlar de la portada?
4: Sí, sí. Aquest mes de juny hi ha una doble portada a l'Underrock. D'una banda hi ha el Dan Peralbo i de l'altra Renaldo i Clara. El Dan Peralbo és un músic de Torelló, d'Osona, que amb el seu grup, que es diu El Comboi, doncs és una mica exponent d'aquests grups així joves que estan tornant una mica al rock de guitarres, no? Després d'una època en què semblava que l'hegemonia o que el so principal havia de ser doncs el pop urbà i propostes així una mica que semblaven a vegades sorties com dels ordinadors, no? Més que dels estudis o de les sales d'assaig, doncs ara hi ha bastanta revifalla de l'escena d'això, no? De grups de guitarres dels de tota la vida, doncs, que reuneixen a assajar. I el Dan Peralbo i el Comboi és una mica una encarnació d'això, no? Ells van guanyar el concurs Sona Nou l'any 2021, ja fa una miqueta de temps, i des d'aleshores han anat girant, han anat tocant bastant, i ara presenten el seu segon disc, que es diu King Gotch, i que, com l'anterior, també ha estat produït per Calavento, que és aquest duo també de rock de l'Empordà, que són una mica un referent per ells i que tenen un segell discogràfic que és Montgrí, i amb aquest segell doncs el Dan Peralbo ha tret aquest disc i comenta una mica el seu estil a una de les entrevistes de portada d'aquest número. I l'altra portada la protagonitza la Clara Vinyals, que és aquesta artista lleidatana que té el grup Renaldo i Clara, i bé, és un... La Clara amb Renaldo i Clara té com un estil també molt, molt marcat, no? Molt, és un pop que fa molt, molt personal i que té com això, no? Un estil molt de pop d'autor molt, molt definit. Però bueno, ara ha fet un disc nou, que és el seu cinquè, i que es diu L'Encant, i que incorpora també una mica més d'elements ballables i d'electrònica. I bé, comentant una mica aquest disc, és l'altra portada del número d'Underrock.
3: I com cada mes heu entrevistat diferents artistes?
4: Sí, sí, hi ha una mica de tot. Hi ha, per exemple, la Sílvia Pérez Cruz, que també l'entrevistem en aquest número, perquè té un disc nou també, i bueno, la Sílvia és potser dels artistes catalans és de les que té més projecció internacional ara mateix, no? Aleshores, bueno, ella ha tret un disc, que és també el seu cinquè, que es diu Oral Abisal, i bé, té un estil com molt, molt personal, i en aquest cas hi ha com una dualitat entre el cant col·lectiu i popular, que és una cosa que ella ha viscut molt al llarg de la seva trajectòria, des de que formava per exemple Les Migues, o també va cantar molt de temps amb el grup de folk Coetus, i ella això doncs ho té com molt, molt incorporat al seu bagatge, però alhora té aquesta força individual que té el seu cant, no? Que tothom qui l'hagi vist en directe o l'hagi escoltat, doncs és bastant impactant, no? La manera que té de cantar. I aleshores en aquest disc doncs incorpora també això, no? Aquesta manera de cantar més introspectiva, amb elements també als somnis, i d'aquesta doble combinació, no? Més col·lectiva i més individual, doncs surt una mica aquest disc que comenta aquí a la revista Enderroc. I després també, per exemple, hi ha, bueno, a part d'entrevistes, hi ha algun tema així com més històric, no? Per exemple, el Rolling Stones, que ara estan d'actualitat perquè presenten un disc nou, però bueno, també es dona la circumstància de que fa 50 anys que van fer el seu primer concert a Barcelona, que va ser a la plaça de Toros Monumental, i aprofitant doncs aquest aniversari, doncs recordem una mica com va ser aquell concert i aprofitem també perquè amb Enderroc Llibres, que és l'editorial d'Enderroc amb el qual publiquem llibres de temàtica musical, doncs l'últim llibre publicat és precisament sobre això, no? Sobre el concert dels Rolling Stones a Barcelona, i és un llibre amb textos del Jordi Novell, d'Enderroc, i també fotografies bastant xules del Francesc Fàbregas, que és un dels fotògrafs històrics de la música en directe a Barcelona i en general a Catalunya.
3: Cada any la revista Enderroc organitza un concurs que se'n diu Sona Nou. Què és?
4: Sí, el Sona Nou és un concurs per grups emergents, per grups o per músics solistes que presentin les seves propostes, i és un concurs fet amb la idea de donar suport a la nova creació i a l'escena jove, i ara està en la fase en què ja s'han seleccionat 30 propostes i s'estan fent presentacions en directe arreu dels països catalans. Ara han començat, per exemple, a Barcelona i a València ja s'han fet, però se'n faran també a Girona, a Lleida, a Tarragona i Andorra i a Mallorca. Aleshores, després d'aquestes actuacions, doncs hi ha un jurat que tria els finalistes i la final es fa a la tardor, i de la final doncs surt el guanyador. I és un concurs que ara està en la seva 26a edició, o sigui que ja té una trajectòria, no?, bastant important, i que està bé perquè més enllà del grup que guanyi un any o un altre, si vas repassant, doncs vas veient una mica l'evolució de l'escena, no? Quan va començar, sobretot hi havia moltes bandes de rock, després va haver una altra època on hi havia potser més grups de fusió i més grups de pop a l'estil de Manel, per exemple, no? Després va arribar tot el tema de la música urbana, no? Que encara està molt present, però que ara potser conviu, no?, amb noves propostes que tornen a apostar pel rock de guitarres, i és interessant doncs anar veient com va evolucionant aquestes tendències musicals, i el Sona Nou fa una mica com d'aparador o de termòmetre, no?, per anar veient aquesta evolució.
3: Però com es seleccionen aquests artistes?
4: Bueno, primer es fa una primera tria, no?, d'aquests 30 seleccionats que són els que estan actuant, que aquesta tria sorgeix d'un jurat que està format bàsicament per Enderroc i per les entitats col·laboradores del concurs, no?, que són doncs Televisió de Catalunya i després algunes entitats de programadors de diferents festivals i de Barcelona, i també del conjunt dels països catalans, no? Aleshores, doncs, bueno, el jurat fa una reunió i en aquest cas tria els 30 seleccionats, i després a partir dels concerts doncs es trien els finalistes, que aquests tres finalistes han de fer una sèrie de proves i actuar a la final, que és la tardor.
3: I d'altra banda teniu doncs una doble revista anomenada 440 Clàssica i Jazz. Pots parlar-nos del número d'aquest mes?
4: Sí, la revista 440, doncs, com cada estiu, fa un número doble, que n'hi ha un de centrat en la música clàssica i l'altre en el jazz, I bueno, cada número sobretot fa un repàs dels principals festivals d'estiu i també alguns de tardor, tant pel que fa a la música clàssica com al jazz. I aleshores, bueno, a part d'això, hi ha també altres continguts. I bueno, per comentar, per exemple, les portades, el número dedicat a la clàssica, la portada és al Pablo Eres Casado, que és un director d'orquestra bastant important i vinculat molt al repertori de Wagner, i l'hem posat en portada perquè a finals d'agost el Festival de Peralada convidarà l'orquestra del Festival Bayreuth, del festival que va fundar Wagner a Alemanya, i perquè faci un concert al Palau de la Música Catalana amb direcció de Pablo Eres Casado, que és aquest director que surt a la portada i que entrevistem, i serà una cosa doncs bastant, bastant important i bastant sonada. I el número del jazz, la portada és el Lou Bennett, que va ser un organista, un teclista nord-americà, que va fer bastanta carrera a París i també a Barcelona, i ara aquest 2026 s'han complert 100 anys del seu aniversari, i aprofitant això doncs fem una mica de repàs de la seva història i dels concerts que va fer, per exemple, a la Sala Jamboree de Barcelona als anys 60, i va ser un músic doncs bastant polièdric, perquè a banda de gravar discos de jazz doncs va tenir força relació amb els músics de la nova cançó, i per exemple va fer algun disc amb la Núria Feliu d'estàndards de jazz, és a dir, que va ser un músic que va tenir molta relació amb l'escena catalana.
3: Moltes gràcies, Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
5: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Diu, escalfeu-vos les cames, que Juglars us farà ballar. El dissabte 20 de juny esteu citats al llac de Vinçà. Juglars obrirà la vesprada amb un ball a les 7. Això serà en el marc del Festival Sirocco. Hi haurà allà mateix de què menjar i de què beure. L'entrada és de 12 euros per la vesprada o bé de 20 euros si voleu assistir als dos dies del festival, els 19 i 20 de juny. Podeu comprar les entrades sobre Eloasso fins al 15 de juny o bé al llac mateix a partir de les 5, obertura de les portes a les 6. Us convidem a assistir a tot el festival, que el programa té més que molt bona pinta. Doncs, recordeu, el diumenge 20 de juny, ball al llac de Vinçà a partir de les 7 en el marc del Festival Sirocco. Trobareu totes les informacions sobre la web del Teatre de la Complicité i les seues xarxes socials. Vos ho perdeu pas, us esperem nombrosos. Que corri la veu!
3: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac. Andorra, el país sobirà, és l'únic que té català com llengua oficial i pròpia, i és que Àngels Mac, és que hi ha atacs contra la llengua, com se poden pensar per als altres parts dels països catalans?
1: Bé, la situació d'Andorra respecte als demés és evident que és molt diferent, perquè nosaltres doncs, la tenim com a llengua oficial per escrit amb una ordinació del Consell General des del 1938, ratificat el 1968, però a més doncs, també posteriorment a l'any 99 i una última llei el 2024. Per tant, doncs, podem legislar, tenim més eines per poder doncs, protegir la nostra llengua oficial. Nosaltres més que atacs veiem doncs, com són reptes que se'ns presenten bàsicament perquè és un país doncs, que rep molta immigració temporera, o sigui, amb feines temporals per, per les estacions d'esquí o per l'hostaleria a l'estiu, i per tant doncs, fa falta també doncs, una protecció perquè no la perdem, perquè si tenim molta gent de fora que parlen altres llengües i ja s'entenen entre ells, doncs no perdem aquesta utilització del català, que és una riquesa per tots.
0: Les últimes lleis pel català de cara lligada als contractes de treball, no? És que això ha plantejat alguns problemes, reticències?
1: No, de fet, el que va fer va ser un gran increment de persones interessades en anar als centres d'autoaprenentatge i a les classes de català, que són les dues coses gratuïtes doncs, proporcionades pel govern d'Andorra, i doncs, hi ha hagut un increment. De fet, s'ha creat també un nivell A.1, doncs, que són 30 hores de classes de català perquè doncs, tenen un diploma oficial, però a més és el que serveix per poder renovar el permís de residència, no els contractes de treball, sinó el permís de residència i treball per poder treballar a les persones que tenen contracte i permís per residir a les valls.
0: Parlem també, perquè potser hauria estat la bona introducció, quines són els idiomes parlats a Andorra, evidentment fora del català.
1: Sí, de fet és que hem de comptar també que Andorra té tres sistemes educatius gratuïts, que són el sistema religiós, que forma part del sistema espanyol, el sistema francès i el sistema andorrà. El sistema religiós, les classes són en català, el sistema espanyol, nacional espanyol, són en castellà, el sistema francès són en francès, però tenen també unes hores, tant l'un com l'altre, de classes en català i d'institucions del país, i l'escola andorrana, que des del 1982 dona classes, que va començar amb maternal i després va continuar amb primària i secundària i batxillerat i finalment la Universitat d'Andorra, que són en català. Llavors, doncs, els infants aprenen la llengua. Els que els pares a lo millor no, però ja tenen doncs, un referent a preguntar doncs, als seus fills quan tenen dubtes, perquè a Andorra hi ha al voltant de 100 nacionalitats diferents. Per tant, algunes nacionalitats molts, com espanyols o ara sud-americans, portuguesos n'hi ha uns 9.000, francesos n'hi ha uns 4.000, però hi ha nacionalitats d'arreu del món que doncs, tenen altres llengües, però amb petit nombre de persones.
0: Es pot viure a Andorra sense parlar català?
1: Sí, clar. sense parlar català i sense, o sigui, parlant la seva llengua, quan estan amb els seus, amb el seu entorn, doncs hi ha portuguesos que han après català i que doncs ho han fet seu i doncs es consideren del país, però d'altres doncs que han vingut grans i que viuen en el seu entorn de treball amb altres portuguesos, en els seus habitatges amb altres persones portugueses i no arriben a parlar una altra cosa que portuguès. Però doncs lo normal és que doncs si arribes amb nens petits, doncs almenys els nens n'aprenen. També s'ha de tenir en compte de que abans hi havia molts anglesos que venien la temporada d'hivern a esquiar i llavors venien molts monitors anglesos i neozelandesos i australians a fer la doble temporada, o sigui, el seu estiu venien a fer l'hivern a Andorra perquè teníem molt turista anglès i llavors d'aquests alguns s'han quedat, però ara no és així, venen més espanyols a esquiar a Andorra i han vingut, les persones que han vingut són d'Amèrica del Sud, o sigui, argentins i Xile, que també fan la doble temporada quan ells tenen l'estiu a venir a Andorra a treballar l'hivern. Les persones que venen diverses temporades seguides, doncs ja aprenen català, però les persones que venen una sola temporada per 4 mesos no fan aquest esforç, no? Però sí que hi ha moltes persones que consideren que és una riquesa i una manera d'integrar-se al país poder parlar en català.
0: Andorra no fa part de la Unió Europea i actualment es proposa que el català sigui llengua de la Unió Europea. Com poden intervenir els andorrans, potser la gent, els andorrans mateixos, però les institucions?
1: Bé, Andorra, quan va entrar a la ONU o quan va entrar l'any 93, després de l'aprovació de la Constitució o entrant al Consell d'Europa, doncs ja hem introduït la llengua catalana al món i a Europa. De fet, el govern d'Andorra ha signat un acord d'associació amb la Unió Europea que està pendent de ratificació pels països de la Unió Europea i de referèndum a Andorra, però serà una forma també d'introduir la llengua catalana a la Unió Europea. No podrem traduir totes les lleis perquè se'n generen una quantitat ingent contínuament, però doncs, les més bàsiques sí que tindran una traducció al català i que, per tant, doncs, també hi ha altres doncs, lleis que són d'Andorra però que podrien ser utilitzades també doncs, pels territoris de parla catalana perquè doncs, són de temàtiques molt concretes que ja no depenen del país, sinó també doncs, poden ser utilitzables per Catalunya o si us deixen a la Catalunya del Nord també.
0: Àngels Mac, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Enric.

era els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac.

segles amunt. Has de saber tu, el foraster, que cal deixar rajar la mel que fa cantar les tradicions. Cada país té el seu cant, cada país la seva veu, cada país té el seu sant, cada país...

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels, són les 9.
2: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
0: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Catedrales musicales. El patrimonio arquitectónico català y la seva relación con la música.
5: Avui som a l'Alt Pirineu Català, a la vall de la Noguera Pallaresa, on hi ha el vilatge de Gerri de la Sal, que té un monestir imponent, l'església de Santa Maria de Gerri. El monestir se situa a la riba de llevant del riu i està connectat amb el poble amb un pont gòtic. El monestir de Gerri és d'origen antic, es va fundar el 807, possiblement en el lloc d'una església visigòtica dedicada a Sant Vicenç, que els sarraïns haurien destruït. Més endavant s'hi va establir el monestir, on el prevere Espanell hi va reunir una comunitat de monjos. Des del 839, la casa de Gerri va adoptar la regla de Sant Benet i en aquest moment va canviar l'adoració de Sant Vicenç per la de Santa Maria. Els comtes de Pallars van ser els principals protectors del monestir, al qual van fer moltes donacions, però també hi van intervenir sobre afers i propietats monàstiques. L'any 1149, en un període de bonança econòmica pel monestir, es va construir una nova església amb un bonic campanar d'espadanya, és a dir, un campanar que és la paret amb 5 forats on es col·loquen les campanes. El monestir va entrar en decadència per les polítiques espanyoles del segle XVIII i XIX, que van posar al mercat els béns de l'església i que van obligar a abandonar molts monestirs, d'entre els quals aquest. Avui en dia del monestir només en queden en peu el campanar i l'església, que serveix com a església parroquial, i a més s'hi organitzen diversos concerts, d'entre els quals algunes mostres del Festival de Música Antiga del Pirineu. Va ser en el marc d'aquest festival que el conjunt Cantòria va actuar en aquesta església. Sentim-los interpretant Jo soleta ací, una peça composta pel valencià Bartomeu Càceres al segle XVI.

0: Hraju Arels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 20 de juny del 1994, Guillem de Fach rep un homenatge a l'Auditori de Palma. El cantant, escriptor i actor mallorquí, originari de Guinea Equatorial, va publicar el 1965 el seu primer disc. Guillem de Fach va treballar sobre la cançó popular mallorquina, a més del blues i el jazz. Va actuar, entre altres, a Perpinyà, Andorra, Londres i, evidentment, Mallorca i Catalunya. El mes de juny de 1994, en el curs d'una greu malaltia a l'Auditori de Palma, se li va retre un homenatge anomenat Un cant a l'amistat, amb la participació dels més destacats representants de la cançó catalana, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Joan Manel Serrat, Raimon o encara Marina Rossell. Va morir a Mallorca el 15 de febrer del 1995. Escoltem la cançó Adeu, Andreu, de Guillem de Fach.

0: Fins aquí Adéu Andreu, de Guillem de Fac.
1: Ràdio Arrels, Alinyà, 95.
2: Ràdio Arrels, a la merenda.
3: 95.

0: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
2: El pare li havia dit: ja ets un home. I no s'equivocava. Era un noi de 9 anys, és cert, però tampoc no deixa de ser mai un noi de 9 anys. D'una sensualitat precoç, d'una intel·ligència precoç, i potser ni l'una ni l'altra mai madurades del tot. Mai del tot un adult. Però ja en els seus 9 anys, un vell trist i cruel i cansat. Havia viscut molt sol, entre gent vella, malalta i salvatge. Massa aviat ensinistrat en aquell desencisat materialisme de la gent del camp. Obligat per la major força dels grans, els mossos, les criades, la dida, després del seminarista, però lliure també per esquitllar-se d'aquesta força. S'havia defensat sol, dúctil i sorneguer, ràpid en la mentida i sobtadament colèric i temerari. És extraordinari com durant tota la seva vida la duplicitat de feblesa i força es va anar succeint, dòcil i rebel a la vegada. I que l'afegiri la malaltia, és clar, que ja devia dur sense que ningú no pogués adonar-se'n. Aquella lleugera febreta que donava als seus ulls negres un fingit apassionant. Un lloc entre els morts, de Maria Aurèlia Campmany, Premi Sant Jordi 1968.
0: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
2: A aquesta hora a Ràdio Arrels estem amb el nostre company Miquel Martínez Vila. Bon dia.
3: Bon dia, Claufe.
2: Que ens expliques diferents llengües d'Europa i avui parlarem d'una llengua gaèlica de les Illes Britàniques.
3: Sí, avui som a Escòcia per parlar d'una de les dues llengües pròpies d'aquest país, del nord de l'illa de Gran Bretanya. Cal fer atenció a això perquè Escòcia no té una, sinó dues llengües. Una cosa és l'escots, que és una llengua anglo-germànica que es parla a les Terres Baixes, i l'altra és el gaèlic escocès, que és una llengua celta que es parla a les Terres Altes. Avui parlarem d'aquesta segona, que com dèiem es parla a la costa oest i nord d'Escòcia i especialment a les Illes Arbèrides.
2: Quanta gent el parla, el gaèlic escocès?
3: Sempre és difícil de dir, però es calcula que unes 57.000 persones a Escòcia i s'hi han de sumar uns quants milers dels territoris de Nova Escòcia, al Canadà. És una llengua que perd parlants en les últimes enquestes i que és fràgil, però que està vivint una certa revitalització i pel que sembla el nombre de població jove que la parla va creixent.
2: I està protegit?
3: Hi ha una llei escocesa del 2005 que reconeix el gaèlic com una llengua nacional d'Escòcia i té una certa protecció i presència doncs, a la retolació de les Highlands i de les Illes. I, de fet, des de l'any 2025 es considera oficial a Escòcia juntament amb l'escots. Sí que apareix a les zones pròpies d'aquesta llengua en la retolació, la toponímia i fins i tot els noms d'algunes estacions de tren. La protecció de la llengua s'està centrant sobretot a les escoles i, de fet, hi ha algunes escoles immersives en gaèlic escocès i fins i tot un centre d'educació superior, però tot i això la pressió de l'anglès és molt, molt forta. Això sí, el gaèlic escocès té presència en els mitjans de comunicació públics del Regne Unit i a la tele BBC Alba, la ràdio BBC Radio Nat Gaihil, perdoneu pel meu gaèlic escocès, doncs ara sentirem un fragment d'un programa d'esports d'aquesta ràdio que ara dèiem per veure com sona aquest gaèlic escocès.
4: Erken ik een skipje in alle appen naar Europa, en daar is kunnen vrienden van de league, zullen ik hem dan. Kovne krinje aan de rugby in Bojanach is toosje gegele sassinje, toos dronje in de staat in Eunichtje, al appen een nieuwe hummer in Fisker.
2: Del gaelic escocès, n'hem agafat algunes paraules.
3: Algunes que fem servir en català o en francès, com per exemple whisky, però també eslògan, que volia dir crit de guerra, eslògan. Ara ho fem servir per frases publicitàries, però era una altra cosa. I també clan, com a grup de gent, també ve de l'escocès gaèlic.
2: Però fan les frases de forma força diferent a la nostra.
3: Sí, el català o el francès fem les frases amb l'estructura subjecte-verb-objecte. Per tant, jo, subjecte, verb, parlo, en català, objecte. El gaèlic escocès, igual que l'irlandès o algunes formes d'àrab, fa les frases amb el format verb-subjecte-objecte. Per tant, seria parlo jo en català. És a dir, que cau alternant.
2: De fet, el gaèlic escocès té una relació estreta amb l'irlandès.
3: Sí, és que van ser els irlandesos que a l'edat antiga i mitjana atacaven aquelles terres que d'una manera o altra van acabar portant doncs, el seu idioma. Pel que sembla, al segle VII ja s'hi parlava gaèlic a les Highlands i aquesta llengua va anar separant-se progressivament de la irlandesa fins que al segle XVIII ja es podien considerar com a dues llengües completament diferents. Tot i que algunes coses són comprensibles entre elles. Pel que sembla, si ens fixem en els topònims d'Escòcia, el gaèlic va ser majoritari arreu del país, tot i que ara ha quedat relegat doncs, a aquestes zones del nord i de l'oest.
2: I quin indret ens recomanes?
3: En aquest cas us he de dir que hi he estat fa poc i per tant us recomanaré la illa d'Estafa. És una illa a la costa oest d'Escòcia i es tracta d'una illa volcànica que no està habitada i que és coneguda pels seus penya-segats de roca dura volcànica que fan unes formes molt, molt curioses. Em sembla més, quan la visites, està dins d'una pel·lícula de ciència-ficció que d'una illa. A més, a la part superior de la illa, durant alguns mesos de l'any s'hi poden veure puffins, que són uns ocells que ens podrien recordar els pingüins, però que en aquest cas habiten a l'hemisferi nord, i que a diferència dels pingüins aquests ocells volen.

L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.

0: Plantes de Conflent. Albert Mallol Camproví. Una setmana, una planta, és el repte que ens hem fixat amb l'Albert Mallol. Albert Mallol, bon dia.
1: Bon dia, Enric. Ja som aquí.
0: Endavant. Quina planta avui?
1: Sí, avui parlarem d'una planta que és prou coneguda perquè surt en llocs propers on es planten coses, dir els horts, per exemple. Pot trobar en altres llocs, però aquí és un dels seus llocs predilectes. Estem parlant d'una planta de la família de les tomates i el seu nom llatí seria Solanum nigrum. I noms en català del Conflent o de Catalunya Nord en tenim uns quants. Del Conflent, de fet, un de sol. Herba morenera, que és que ja ens fa pensar, o herba de la morena. És a dir, ens fa pensar que pot ser útil per això.
0: Albert Mallol, què són les morenes?
1: Sí.
0: Com se diu en francès?
1: Clar, amb aquest nom de vegades pot costar entendre hemorroides.
0: D'acord, hemorroides.
1: Aquest el va recollir en Montaner justament a les entrevistes que va fer al Conflent l'any 2005.
0: Montaner, que és de Cerdanya.
1: Sí, en Joan Montaner.
0: En Joan Montaner, que és farmacèutic.
1: Exacte. Sí. Que ha fet bons treballs d'etnobotànica aquí al país i gràcies a ell doncs, tenim aquest nom recollit. Herba de la morena, concretament. Però n'hi ha d'altres, per exemple, en Botet, també en Companyó, en Conill, que són persones que van treballar tot el tema de les plantes, botànics o bé persones que feien més treballs de tipus lingüístic, també en van recollir d'altres com maurella, morenella o morella. El més comú a nivell de Catalunya Nord o Catalunya del Sud seria morella. De tota manera, herba de la morena també es diu amb alguna altra banda, per exemple a l'Empordà, on una persona precisament me va explicar aquest ús per les morenes. Llavors, és una planta que té el cicle anual, és dir que creixerà, farà flor, farà la grana i morirà, i cada any fa el mateix cicle. I és una planta que pot ser menuda, però també pot arribar a fer passats 50-60 centímetres. I veurem que és una planta prou gran. És a dir, és dreta, però a la vegada també té tendència a caure cap als costats.
0: Sí, perquè quan ha crescut no sí. Hi arriba més, no té prou força.
1: Suposo que el que deu passar també és l'estructura per poder fer la fotosíntesi, després també com que fa unes petites tomates que deuen tenir el seu pes, doncs d'una manera o altra també igual pot tenir tendència a blincar-se. Ja veurem que els fruits es blinquen realment, el penjoll que fa. Llavors, té unes fulles amples, ovalades, romboidals, de vegades una mica allargades, enteres, i de vegades als costats fa com petites punxetes o és sinuosa, és a dir, allò no és ben bé una cosa recta. I després una altra cosa que cal dir és que, tot i que la planta normalment és d'un color verd prou fosc, però no negre, de vegades la trobem amb una coloració que dius, caram, que fosca. Llavors ens fa pensar que el nom llatí, Solanum nigrum, pot ser no bé única i exclusivament pel fet de que els fruits siguin de color negre, sinó que pot ser també la planta amb aquest aspecte fosc.
0: La planta ella mateixa, tot fosc.
1: Sí, tota. Llavors, és una planta que és tot el món, és una planta cosmopolita i, a més, és una planta que varietats seves es planten i és conreada sobretot en petit parcel·les o en petites explotacions, sobretot a Àsia i a Àfrica, però també a Amèrica.
0: I què se'n fa?
1: I això és una planta medicinal, de fet serveix per diverses coses, però a més també es veu que és interessant en cosmètica, es pot menjar i serveix com a tint. I també s'utilitza com insecticida perquè té alcaloides i aquesta toxicitat es veu que va bé per controlar tot un grup d'insectes. Com hem parlat de medicinals, l'ús, diríem, popular, més rellevant, popular, les morenes. Temes de tipus circulatori, suposo, o pot ser és degut al fet de baixar les inflamacions. És probable que vingui per aquí. Caldria que miréssim una mica més i segur que trobaríem bona informació de tot això. I com a planta útil per menjar, cal tenir en compte una sèrie de coses. Cal fer apolit, realment, perquè els fruits cal que siguin ben madurs, perquè si no són ben madurs, per exemple, un infant, entre 6, 7, 8, 9 tomatetes que no fossin madures el podríem matar.
0: Ah.
1: Llavors, ben madur, no, fins i tot s'utilitza en hostaleria, però té que ser realment madur i es pot fer servir amb gelees i es pot fer servir per fer melmelades i coses d'aquest tipus, però
0: cal fer molt apolit, eh?
1: Molt apolit, sí, sí. I és una planta interessant, és una planta realment interessant, però que realment cal vigilar que es faci un ús com cal, s'ha de saber.
0: Quan dius que és insecticida,
1: sí.
0: Per exemple, si la poso a dintre de la casa, m'atreu els mosquits?
1: No, més aviat seria allò que se fa un purí, és a dir, que es faria una infusió i es ruixaria. Mm. Seria potser més interessant amb agricultura, quan hi ha, diria, poagons o paràsits en les plantes, probablement seria més òptim per això que pas per això, com altres herbes que hem parlat que serien més d'atrapar-se, d'atrapar els animals. Sí. Llavors, bé, és una planta prou comuna, no se'n troba en grans quantitats, però aquí i allà, i sobretot en terres d'aquestes de cultiu, fresquetes, seria el lloc on és fàcil o prou fàcil trobar-la.
0: Doncs acabem, com sempre, amb els noms en llatí, els noms científics,
1: sí,
0: i els noms
1: sí,
0: d'usos locals.
1: Diguem. Ah, això mateix. Llavors, en aquest cas estaríem parlant d'una planta de la família de les solanàcies, és a dir, de les tomates, que es diu Solanum nigrum, i els noms locals, o de fet el que tenim, local del Conflent, seria herba de la morena. També en llengua francesa té un nom molt semblant a aquest, i seria Morella Noire. Llavors ja ens indica una mica aquestes característiques de les quals hem parlat. I si fem un resum dels usos, doncs una planta que aquí bé, hi ha alguna persona que la menja amb molta precaució, es pot fer fins i tot una sopa amb les fulles, però han de ser ben joves, cuites i pas que sigui la part principal, i de vegades els fruits que es posen doncs a sobre una amanida, i després com a tint potser hi ha algú que fa servir per tenyir, i potser com a insecticida els agricultors per alguna cosa. Però pas res més, no és que coneixem gaires detalls dels usos locals, més aviat no.
0: Gràcies, Albert Mayol.
1: A tu, Enric. Aviat en tornem a parlar d'un altre. Albert Mayol, Camproví.
0: Plantes de Conflent.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

glaçat en un rellotge de polsera. Què puc ser sense tu, sinó aquest balbucer? Tot ho he après de tu, calors cada hivern.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Ràdio Arrels. A Forques, 95.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Aquests dies al nostre programa musical presentem un cantant de Catalunya Nord, en Ramon Gual. Bon dia, Ramon.
5: Bon dia.
4: Per començar, et pots presentar de la manera que tu vulguis?
5: Bueno, sóc un cantant nord-català, això ho he reivindicat crec que tota la vida, cantant de Catalunya Nord. He nascut a Perpinyà l'any 62 i he començat a cantar el 78 amb en Matías Masarico, vam fer música tradicional. Després, en els anys, començament dels anys 80, he entrat a la Gram de Ribes Altes, m'hi vaig quedar fins al 96, més o menys. Després, el 89, van crear amb un company meu que es diu Joan Miquel Paraire, van crear un grup associatiu que es deia Crescendo, que també feien cançons i dansa tradicionals. I ara, fa un paquet d'anys, més de 10 anys, que continuo fent tot sol, animacions, concerts i intervencions en les escoles, amb la mainada, amb la gent gran, amb tothom.
4: I ens parles una mica d'aquests grups que eren la Gram i Crescendo, també, que eren grups una mica bastant importants del panorama musical de Catalunya Nord.
5: Sí, d'una certa manera. La Gram, perquè és un grup mític que ha durat 50 anys, ja vam plegar l'any passat, vam durar del 75 fins al 2025, i van ser originals. D'una certa manera van crear una forma que no existia aquí, que eren comèdies musicals, satíriques, amb teatre, amb cançons, amb melodies i amb un discurs ben encartat, esquerre i fins i tot roig i comunista. I amb el Crescendo, bé, vam iniciar una cosa que tampoc no s'havia fet mai, això de... s'havia recuperat, com feia amb el Matías, però vam insistir per divulgar encara més i les danses i les cançons, i provant de trobar formes de coreografia que siguin més senzilles per posar a l'abast de la gent i que tothom poguessi ballar fàcilment en 2 minuts.
4: Doncs ara començarem presentant una de les cançons que has escollit per escoltar aquesta setmana. La primera cançó es diu Cançoneta incerta i és un poema de Josep Carner, sí, que vas musicar tu el 2001. Ramon, per què haver escollit aquest poema?
5: Jo tota la vida he tingut bastant problemes, ja ho saps el que és d'escriure cançons, Paula. He tingut bastant problemes per acontentar-me, diguéssim, de la lletra que escrivia. En canvi, de la música sempre m'acontentava del que feia. Però les lletres vaig patir molt i evidentment llegia molts llibres de poesies, com feien molts cantants en aquest moment també, i allà hi trobàvem tota una sèrie d'interès literari que era bastant important. És veritat que vaig llegir molts poemes i poetes d'aquí, com el José Sebastià Pons, que també en vaig musicar, però hi ha alguns que em van agradar de seguit, en Papaseit, en Josep Carner, i aquesta cançó, quan la faig, també és un moment particular de la vida, com sempre. Les cançons les fas també un moment particular de la vida. Havia perdut la meva àvia, la Rita, i em vaig recordar tot una forma d'un camí totalment incert, aquest camí tan fi, qui sap on mena. I aquesta la vaig posar ara al meu últim concert que faig ara aquests dies, que es diu Caminant, perquè dona la idea d'un record de casa meva a Codalet, on vaig començar a cantar, i el primer lloc on vaig començar a cantar de manera pública va ser a la meva finestra de la cambra.
4: D'això en tornarem a parlar més endavant, de com vas començar a cantar, però ara què et sembla si escoltem aquesta cançoneta incerta?
5: Bé.
4: Doncs tot seguit, cançoneta incerta, musicada per Ramon Gual.

0: Cançoneta incerta, un poema de Josep Carner, musicat per Ramon Gual el 2001. Ramon Gual és el protagonista musical aquesta setmana a l'antena de Ràdio Arrels, ja que ens ha vingut a presentar 5 cançons i a parlar-nos una mica de la seva carrera musical com a cantant nord-català. Ramon, tu quants anys fa que fas música?
1: Llavors, de música, d'ençà l'any 73, perquè vaig començar a anar a cursos de música a Prada, la meva àvia m'havia regalat un melodica. Vaig tocar melodica. Sí?
0: Explica'ns què és un melodica, per qui no ho saben.
1: Un melodica és un instrument que has de bufar a l'interior, doncs has de bufar com una flauta, però té tot un teclat de piano. Llavors fa un so bastant curiós i vaig començar durant un any a aprendre música amb aquest instrument. I és l'any següent, el 74, que llavors mon pare em va comprar la primera guitarra, que vaig començar la guitarra.
0: I quants anys tenies llavors?
1: Llavors, en aquest moment, bé, 73 tenia 11 anys i, sí, 74 en tenia 12.
0: I la teva família insistien perquè vagis a classes de música i tot, o t'agradava i anaves tu content?
1: Va insistir sobretot la meva àvia, que la meva àvia Rita Casals era pianista, molt bona pianista, va insistir molt pels meus pares. Els meus pares no eren músics, però cantaven molt sovint perquè havien fet les colònies de vacances. Sí, em van apretar i em van ajudar molt, van insistir molt per fer l'estudi de música. Sí.
0: I llavors a la teva família es feia la música?
1: Sí, entre nosaltres cantàvem molt, tot tipus de cançó. Cal pensar que en aquest moment els meus pares, que encara dura avui, no han tingut mai la televisió a casa. No l'han volgut mai. Doncs a casa hi teníem una ràdio i teníem un tocadisc. I a part d'això cantàvem. Cantàvem a casa, cantàvem al cotxe, cantàvem...

0: amb la muntanya, tot tipus de cançó en català, en francès, passaven el nostre temps a cantar així.
1: I llavors tu ara cantes, toques la guitarra,
0: sí.
1: Vas aprendre el primer any el melòdica.
0: Sí.
1: Quins altres instruments has tocat al llarg de la teva carrera musical?
0: El
1: piano.
0: El piano també, perquè el professor aquest que tenia a Prada, el senyor Gosa, també em feia treballar el reconeixement de les notes amb el piano. I llavors em feia treballar també el piano conjuntament amb la guitarra i no, em va servir molt. I avui dia el faig servir, ara per aquest concert de Caminant faig servir el piano perquè m'agrada.
1: Doncs ara presentarem la cançó que es diu Respira, que vas escriure el 2012. A qui la cantes, aquesta cançó?
0: A la meva dona. Sí, és una cançó per la meva dona. És una cançó d'un moment també de la vida, és així, és un encontre i... Vaig fer aquesta cançó que em va sortir quasi bé tot d'un cop, tant la melodia com la lletra. Una necessitat de respirar en un moment donat i amb el fet, sobretot, que bé, amb la meva dona tenim una diferència d'edat bastant forta i important. Tenim, portem 20 anys de diferència. I doncs crec que tenim en estil de, tots dos de respirar d'alguna manera per acceptar-nos.
1: I continues ara component cançons?
0: Sí, encara. Sí, sí, ben segur.
1: En parlarem més tard també. Escoltem tot seguit, doncs, Respira, de Ramon Gual.

0: Acabeu de sentir Respira, una cançó de Ramon Gual. Ramon Gual, tu ara et dediques a animar unes quantes corals, oi?
1: Sí, en tinc quatre, déu-n'hi-do. És una cosa que em va sortir en els anys. Havia començat una primera vegada amb la coral d'Escarrú, perquè m'havien demanat de substituir la que dirigia la coral, que en aquest moment va caure malalta, i així vaig començar. I després es va desenvolupar, Llura em va venir a demanar, després Sant Cebrià, el Boló, i també n'he fet un grup de coral a Prada, fa uns quants anys, i doncs avui en porto quatre. Sí, és interessant fer cantar així un centenar de persones d'una manera viva. Un poble que canta és un poble que viu.
0: I ets tu qui musiques les cançons que es canten en aquestes quatre corals?
1: Són jo que faig els arranjaments per les corals, sí. Faig els arranjaments de les cançons i les treballem a vegades a dos o tres veus, a vegades només a una veu, però sí, sí, faig tots els arranjaments de les corals.
0: I és veritat això que diuen, que si no cantes gaire bé i desafines una mica i tot això, quan estàs en una coral és molt més fàcil afinar perquè tens un efecte de grup?
1: Sí, és veritat, i també perquè sense adonar-se els uns ajuden els altres. Hi ha un suport col·lectiu que es fa, que en un moment donat les veus s'acaben posar juntes en el mateix nivell. Però jo, per exemple, amb els meus corals, el que intento sempre fer és donar el suport de la guitarra, que així es dona la tonalitat en permanència, que dona el ritme i que permet per una gent que són, entre cometa, amateurs, de poder interpretar les cançons amb una mica de qualitat.
0: I tu, Ramon, quin estil de música escoltes?
1: Jo una mica de tot, una mica de tot. Cançons catalanes de tots els estils, però també escolto música clàssica, m'agrada molt el piano clàssic. També escolto jazz, cantants francesos que valen la pena, amb textos. No, escolto, tinc una varietat de música per escoltar.
0: Si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps, o un grup o un cantant, pots dir també, tu pots pensar.
1: Escolta, ja, per mi, en la història meva de cantant, hi ha els que he conegut al començament i que han passat per la meva trajectòria. Doncs hi ha gent que m'han marcat. I la primera gent que m'han marcat van ser els cantants del Guillem de Cabestany. Del grup Guillem de Cabestany. Tots, d'alguna manera. Del Jordi Auvernia, Renald de Díaz, en passant per Jaume Figuerola, Pere Figueres. Tota aquesta gent i d'altres que també van venir més tard, que no formava pas forçosament del Guillem de Cabestany, però que formaven part del moviment aquest de Catalunya Nord, com la Teresa Rebull. Escoltar una cançó amb la Teresa Rebull i la seva veu era una cosa increïble. Però, evidentment, el Iac és un cantant que ens ha marcat, aquí a mi m'ha marcat molt també, però no és pas l'únic. Hi ha hagut grups com els Esquirols, que també han estat... Coneixes els Esquirols? Un grup que va ser de la Plana de Vic, que han fet moltes cançons molt boniques.
0: Doncs ara escoltarem d'aquí poc Sant Martí del Canigó. És un poema del teu avi, en Julià Gual, que l'has musicat. Llavors és una cosa que s'ha transmès de generació en generació, potser l'escriptura i també la música en la teva família.
1: La meva àvia era música, tocava el piano. El meu avi era poeta i, de fet, malauradament, el destí de la vida ha fet que el meu avi es va morir quan jo tenia 2 anys. Doncs no l'he conegut gens, el Julià Gual. I tota la vida hi ha hagut aquest forat. Jo demanava a la meva àvia d'explicar-me coses d'ell, però com si no haguéssim mai pogut connectar amb ell de cap manera. I el dia que vaig ficar el nas en poesies seves, em va agradar i vaig dir potser que és la manera de connectar amb el meu avi que no he conegut. Llavors, evidentment, són coses particulars perquè són poesies d'un temps particular també, un temps una mica antic, en tot cas en la construcció poètica, però sobretot el que m'agradava era la mirada d'un senyor que venia de Mataró, que era català del sud, exiliat de la Guerra d'Espanya, republicà, evidentment, i que va caure aquí, a Catalunya Nord, i que va ser un activista profund de la causa nord-catalana.
0: podríem dir que ara que has retrobat els seus poemes i que t'has posat una mica amb la seva història, potser, seria un model per tu, el teu avi?
1: Un model, sí, perquè d'una certa manera, textualment, trobo que té... N'he musicat de diversos, no he pas musicat no, únicament aquest, he musicat d'altres poemes d'ell, com Enyorança de la mar. Sí, trobo que hi ha una manera d'escriure que és molt interessant. I a més d'això... suposo que també, com que ell va portar la llibreria, va fundar la llibreria catalana de Prada, que encara, de Perpinyà, perdó, que encara existeix avui dia, i que va fundar també amb la seva dona, la Rita, l'Esbar d'Ensai del Rosselló, ells van viure a l'interior de tot un moviment cultural que era necessari en aquest moment i que encara ho és avui. Sí.
0: I en aquesta cançó també s'hi sent un tiple i un flabiol. Qui és que els toca, Ramon?
1: Sí, a la família. Em vaig convidar a participar en aquest disc, que era bastant important, era un poema del meu avi, doncs, i que havia musicat. I doncs són els meus nebots, la Floreta Lluís Gual, que toca el flabiol tamborí, i l'Oriol Lluís Gual, que toca el tible.
0: Que també fan música el dia d'avui, la Floreta i l'Oriol.
1: La Floreta, sí, està fins i tot intermitent de l'espectacle i toca amb el Bulamasc.
0: Doncs a continuació escoltem Sant Martí del Canigó de Ramon

0: Sant Martí del Canigó, això era un poema de Julià Gual, musicat per al seu net, Ramon Gual. Ramon, tu per fer música, escriure cançons i tot això, què és el que t'inspira?
1: A vegades, més aviat, el que passa en el moment on passa, on s'ha d'arribar a les coses, la temàtica, diguéssim, del moment, però també l'atzar. L'atzar de caure en un llibre o de poesia, en un text, i això m'inspira, sí. Però també a vegades senzillament posar-se a agafar la guitarra o posar-se al piano i també les melodies venen.
0: I els estils musicals que t'inspiren més? Abans em parlaves de cançó francesa, de jazz una mica, què més?
1: Quan vaig entrar a la Gram al començament dels anys 80... vaig aprendre la bossa nova i doncs no en sabia mai gaire bé perquè havia fet només música tradicional i en les músiques tradicionals els compassos musicals són o bé dos temps o bé tres temps, era molt senzill, i en canvi aquí a la Grama me calia fer bossa nova i vaig descobrir sí, l'interès de fer un acompanyament en estil bossa nova.
0: I tu quants anys fa que et dediques exclusivament a la música?
1: Exclusivament a la música, de fet, vaig molts anys, escolta, d'ençà 78, que vaig començar oficialment a pujar dalt d'un escenari amb el Matías, però exclusivament no, perquè durant més de 30 anys tenia una feina, doncs he treballat a costat, això ho feia més, de cantar en el món associatiu, tot el que he fet amb el Matías, el Crescendo i la Gram, això, tot això ha estat en el món associatiu. I és en 2015 que vaig deixar la meva feina d'impressor i que llavors durant 10 anys he fet d'intermitent de l'espectacle, doncs professionalment.
0: I doncs durant tots aquests anys de carrera musical, inclús els anys on també treballaves al costat, has tingut moments de dubtes o moments de dificultats que pensaves potser la música no és una cosa per mi? Hi ha hagut aquests qüestionaments
1: no.
0: O gens ni mica? Sempre has tingut clar que...
1: Mai.
0: Que volies fer música.
1: Sí, sí. Hi ha una cosa que m'havia pertorbat, encara una vegada, si tornem una mica enrere, parlant del Guillem de Cabestany, i era el cantant Jordi Auvergne, que al cap de 2 o 3 anys que havien començat a cantar, ell va decidir tot d'un cop plegar. I jo me'n recordo perquè era jove, i quan vaig aprendre que ell, un cantant, volia deixar de cantar, vaig pensar com pot ser això, com pot existir. I de fet, sí, ho va deixar durant un temps, després hi va tornar, però va tenir ell feblesa en aquest nivell. Jo no, personalment. Tota la vida no he pas fet una prioritat de tenir contractes o de tenir actuacions. Per mi la prioritat era de cantar, encara si fos a casa meva tot sol o amb alguns amics, per mi era suficient.
0: I si m'haguessis de dir els millors moments de la teva carrera musical... Fins ara, quins han sigut?
1: N'hi ha molts. N'hi ha molts. Escolta, bé, els millors moments van ser quan vaig començar amb el Matías Masarico. La primera vegada, el primer concert, ho vam fer amb ell a Sant Miquel de Cuixà, imagina't. Jo que vivia a Codalet, vaig anar a tocar a l'interior de Sant Miquel de Cuixà. Va ser formidable. Després, els primers concerts que vaig fer amb la Gram, també... Era un somni d'adolescent, jo coneixia la Gram una mica de lluny, però el fet de poder hi entrar, de fer un disc amb ells i de començar a ser un membre de la Gram també va ser extraordinari. Amb el Crescendo hem fet quantitat de coses, actuacions. El Crescendo és un grup que ha actuat potser més al Principat de Catalunya que no pas a Catalunya Nord. Hem fet centenars d'actuacions al Principat de Catalunya. Doncs hem viscut plenament moltes coses boniques.
0: Ara ens tocaràs la cançó Si fossis, que és un poema de Miquel Martí i Pol que has musicat tu.

0: Ramon Gual, moltes gràcies. Per què l'has escollit, aquest poema?
1: Aquest poema el vaig descobrir a Barcelona, a casa d'una amiga que tenia aquest llibre de poesia que es diu Cada mot un món, de Miquel Martí Pol, i jo no coneixia pas en aquest moment aquest poeta. I vaig llegir aquest poema, em va agradar moltíssim. Vaig tornar a casa amb el recull de poesia i ho vaig musicar bastant ràpidament. Després, anys més tard, em vaig avisar que de fet és un poema que era bastant conegut i que un altre cantant del Principat, que es diu Ramon Muntaner, l'havia també musicat i no ho sabia. Però és, realment el que m'agradava és aquesta forma que ja trobem en d'altres cançons tradicionals. Si fossis terra, creixeria amb tu, si fossis ombra, em posaria sota. Bé, tot aquest estil ja existia en d'altres cançons i, a més, aquest va ser un ple personal perquè és la primera cançó que vaig portar a la Gram. Quan vaig entrar a la Gram, em van demanar de portar cançons perquè havien de fer creacions, i és la primera que vaig portar al conjunt de la Gram quan vaig entrar l'any 80. I anys més tard, si penso que era 89, el Miquel Martí Pol va venir a Prat de la Universitat Catalana d'Estiu, que li van fer un homenatge i vaig tenir la sort de li cantar a davant d'ell. Sí.
0: I això de musicar poemes és una cosa que has fet sovint durant la teva carrera musical.
1: Sí.
0: Com se't va acudir fer-ho per primer cop?
1: T'ho dic perquè suposo que no en sabia gaire d'escriure, potser que encara avui no en sé gaire d'escriure cançons, i llavors, com que no em convenia el que escrivia, em convenia sempre les melodies i no pas la lletra. Potser que sóc més aviat un músic i no pas un escriptor. I doncs vaig mirar poemes i llegir aquests poemes i trobava una mica, finalment, tot el que em convenia.
0: Tu, Ramon, em deies abans que sempre has tingut clar que volies fer música. Hi ha hagut moments on has tingut vergonya de pujar als escenaris, on has dubtat una mica més del teu treball propi, o mai?
1: No, mai. No, escolta, al començament sé que la meva preocupació, saps, quan puges per primera vegada a l'escenari, fas atenció primer a tu, personalment, fas atenció al que fas amb la guitarra, si està ben afinada, si tens por de t'enganyar, o de descuidar una lletra, o de descuidar uns acords, doncs la preocupació és aquesta. Avançant en el temps, després vaig començar, quan domines una mica al cap d'un moment el que fas musicalment, doncs comences una mica a mirar d'altres coses. No he dubtat mai, perquè sempre el fet de cantar, sigui el que sigui, poesia, cançons o cançons tradicionals, populars o d'altres, se crea un ambient a l'interior que em convé. Doncs al cap d'un moment entro a la cançó, m'hi estic a dintre i estic bé i m'hi quedo fins al final.
0: I a tu t'agrada més cantar sol o cantar amb grups?
1: No, la veritat és que avui dia canti tot sol, però m'agradaria cantar amb alguna gent, sí. M'agrada més cantar en grup. Soc més aviat un de grup col·lectiu, sí. M'agrada que fes segones veus, m'agrada fer harmonització amb les veus, i m'agradaria tenir gent que m'acompanyés i que vinguessin a cantar amb mi. Això sí, sí, m'agradaria. És un resultat que no he volgut.
0: Ara, de cara al futur, quins són els teus projectes musicals?
1: Doncs ara, bé, ara continuaré a fer aquest espectacle Caminant, que he fet dues vegades, una vegada que aquest any a la tardor passada, i ara últimament l'he fet el parell de fet a Ribes Altes. El vull tornar a fer, aquest espectacle. És una mica la trajectòria meva d'ençà el començament de la finestra de la cambra de Codalet, els meus primers passos en el món de la música i totes les encontres que he fet, totes les cançons, totes aquestes cançons que finalment algunes són meves, però no havia gosat mai potser interpretar-la massa sovint, perquè durant tot el temps he passat més de temps amb Masarico, Crescendo, la Gram i les corals, i finalment potser que és el moment ara de fer sortir una mica totes aquestes cançons. I l'altre projecte, de continuar també l'homenatge que vam fer l'any passat a la Gram, que de cantar amb quatre corals. Això és el meu projecte per 2027, d'anar a cantar a Ribes Altes, el Domes de Ribes Altes, amb un centenar de coristes, i fer tot un espectacle sobre les cançons de la Gram.
0: Doncs tot seguit ens cantaràs Caminant, que és una cançó que vas escriure l'any 90. Després ens en parlaràs i ara mateix ens cantes aquesta cançó, Ramon Gual.

0: Gràcies, Ramon Gual. Per què cantes que ets un caminant de l'atzar?
1: En aquest moment, també és una cosa d'aquest temps, jo havia entrat a la Gran feia 10 anys i el grup La Gran va perdre el seu membre més important, el creador de La Gran, Jaume Figuerola, que es va morir en un accident de cotxe. I va ser una pèrdua enorme, ja per la cançó, la nova cançó catalana, un desastre per la seva família i per tots els amics i pel conjunt de La Gran. I em va sortir aquesta cançó perquè em semblava una mica l'imatge de lo que m'havia agradat i donat la voluntat de cantar, era tota aquesta gent que provenia del grup Gent de Cabestany, tota aquesta gent que havia entrat a casa meva d'alguna manera, perquè no hi havia televisió i doncs entràvem amb els discos i la ràdio, i eren gent que formaven part de la meva adolescència. Els venerava una mica d'una certa manera perquè els tenia aquí els ulls sempre present d'ençà que era petit i que havia començat a tocar la guitarra i cantar. I veus, els anys van passant i tot això fa sempre pensar a la situació que som. N'hem perdut molts de cantants a Catalunya Nord, hem perdut en Giné, hem perdut la Teresa Rebull, en Jordi Barra, en Jaume Figuerola, en Guiu Pagès, que també va ser un membre de La Gran que va desaparèixer. Hi ha molts cantants que han deixat de cantar, que és també un desastre, que hi ha molts cantants que ja no canten més avui, i dels pocs que quedem, i estem esperant sempre que hi hagi renovació i que la meva idea, tinc la sensació avui dia que finalment hi ha més demanda que no pas oferta, quan de fet en aquest temps era el contrari. Hi havia molta oferta de part dels cantants i molt poca demanda. I avui dia em sembla que sem una mica en el contrari.
0: Una pregunta que em feia mentre t'escoltava cantar. Tu tens una veu molt potent. Has fet classes de cant o has après a cantar tot sol?
1: No, he fet una mica classes de cant. De fet, quan vaig començar amb el Francis Gos a Prada, era un senyor que feia treballar absolutament tot, la melodia, el reconeixement de notes, em feia escriure partitures i em feia treballar també el cant i el piano. Era total. Després, quan vaig marxar del senyor Gosa, vaig fer una mica del conservatori. I al conservatori hi havia una senyora que ens feia cantar. Es posava el piano i ens feia cantar partitures, melodies. Doncs sí, vaig treballar una mica aquesta cançó, però després és sobretot en la pràctica que m'ha vingut, suposo, i l'experiència, no sé, de tants anys.
0: I escalfes la teva veu cada dia? T'entrenes? Fas exercicis
1: sí,
0: vocals?
1: Sí, m'entreno, l'escalfo abans de començar a cantar, sí, ben segur, sempre.
0: Ramon Gual, moltes gràcies per haver-nos acompanyat musicalment durant tota aquesta setmana.
1: A vosaltres.
2: Radio Arels, Ribes Altes, 95. La veïna!

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
0: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny a les 8 hores a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar el 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A la Tour de França, el 95.
2: Pixa'm en dúries llardós. Vés a pastar fang.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a Cornellà del Barcol per fer memòria amb una dona del país, és ensenyant d'alumnes amb necessitats especials i se sent implicada en tot el que passa a Catalunya. Frederica Moner, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: I gràcies d'acollir-me a casa teua.
6: Gràcies a tu per venir.
5: Un matí ventós i fred del mes d'abril del 2021. Sort que teniu aquí un pati amb sol.
6: Sí, no? El sol se n'està present.
5: Però sem dins de casa perquè fa fred. Jo li he demanat, ens quedem a casa, ens quedem aquí dintre de casa.
6: A prop de l'estufa.
5: I tens lligams amb Cornellà del Barcol o és un atzar que vau trobar una casa aquí i ja està?
6: Exacte, és un atzar que vam trobar una casa aquí i una casa renovada, una casa antiga i renovada, això ens agrada.
5: És un bon lloc per viure, Cornellà del Barcol?
6: Sí, és molt tranquil i, de fet, molt a prop de la feina. Això també fa que...
5: De Perpinyà.
6: Estem aquí, sí.
5: És aquí, D'acord. Frederica, què et dic, Frederica o Fred?
6: Com vulguis. Fred, Fred és més senzill.
5: És més curt. Aniré més de pressa.
6: Perfecte.
5: Fred, seguirem el teu recorregut, les teues famílies, la teua formació, la teua dedicació professional, amb inatges, amb situació d'handicap, i com vas anar descobrint aquesta catalanitat que t'ha portat a ser activa en la seva defensa. Primer parlem de les teues dues famílies, costat mare i costat pare. Costat mare de Perpinyà.
6: Sí.
5: La família de Perpinyà, sí. Del barri del Vernet.
6: Sí.
5: La teva mare què va fer?
6: La meva mare de feina va fer secretària mèdica fins que tingués els nens.
5: Sí.
6: I a nivell de família, jo el pare de la meva mare no l'he conegut i la meva àvia l'he conegut així.
5: Sí. Bueno, eren també tampoc, del Vernet?
6: Sí, eren al Vernet i anàvem a vegades... a vegades a passar una tarda, una cosa així.
5: I costat pare és un costat que t'ha marcat més?
6: Sí.
5: El teu padrí va néixer a Prats Balaguer, al Conflent.
6: Exacte.
5: A Comuna de Font Pedrosa. Prats Balaguer ha estat per tu i és, suposi, encara un
6: sí,
5: lloc,
6: és un lloc
5: d'arrels
6: important. Sí, d'arrels important, no? D'afectes important, on sí, m'ha portat... És l'arrel familiar català on hi havia la llibertat d'un mainatge que passes les vacances allà i que està sempre al camp amb els cosins i... Sí.
5: El teu padrí què feia? Ell va néixer a Prats Balaguer, eh?
6: Sí, va fer... De fet, ajudava a la granja familiar, com tots els nens d'aquesta època.
5: De pagès,
6: després,
5: doncs.
6: Sí. Després ha estat... Bueno, sí, tenien una casa familiar on tothom estava allà i va fer una mica de picapedrer, era molt fort, era un home molt fort i era l'home fort del poble, així que estava sempre donant cop de mà als uns i als altres. I després, de picapedrer, després, bueno, amb la vida s'ha anat fent... Ha estat garde mobile, no sé com es diu això, però... I la vida l'ha portat després a sortir del poble, anar cap a Ribes Altes i a fer la vida allà.
5: Justament la teva padrina era de Ribes Altes, havia nascut a Ribes Altes.
6: Sí.
5: Per cert que la besàvia, doncs, la mare de la teva padrina, va venir d'Olot.
6: Sí, jo l'he conegut de petita, era una dona... tradicionalment tot vestida de negre, amb els cabells blancs i un pentinar de cabells llargs tots
5: posat... Amb monyo.
6: O sigui, amb monyo, això mateix. I estava molt bellota, molt petita, de fet. Sí, sí, tinc un record.
5: La vas conèixer, parlava català. Doncs,
6: eh? Sí.
5: Molt bé.
6: Sí, sí, molt interessant.
5: La teva padrina, doncs, va néixer a Ribes Altes i va ser mestra... Primer, a Prats Balaguer,
6: sí.
5: És aquí que va conèixer, doncs,
6: sí.
5: el teu padrí. Estem parlant de què? Dels anys 30, no?
6: Sí, jo crec que sí, perquè el meu pare després ha nascut el 36, així que...
5: va ser mestre a Prats Balaguer, després a Eus.
6: Sí, Eus va estar una època bastant interessant, perquè ella feia com una mica de batllessa adjunta, perquè sabia escriure, sabia llegir, sabia portar les coses, i era una dona bastant trempada, amb un caràcter bastant fort. Llavors els homes els portava una mica així, ben, però amb molta generositat també.
5: I va acabar fent de mestre a Ribes Altes.
6: Sí.
5: A Ribes Altes,
6: sí, sí.
5: Que és aquí on va néixer el teu pare.
6: Sí.
5: Què va fer el teu pare?
6: Bé, va fer com la seva mama.
5: Mestre.
6: Mestre.
5: Sí.
6: Jo també vaig fer com el meu papa.
5: Família mestre.
6: Tenim una obertura sociocultural superimportant.
5: Crec que a Prats Balaguer encara hi tens família, no?
6: Sí, exactament. El cosí, el meu pare, està vivint allà.
5: A la mateixa casa?
6: Sí, a la mateixa casa. La mateixa casa, sí, sí. La gent ha anat, bueno, el seu pare, la seva mare, la gent ha anat desapareguent

0: que renova, que compren casa, que renoven i que canvien. I... Sí, sí, les coses evolucionen. Després la teva mirada també com ser humà, sí, no? Evoluciona, perquè sí, tu sí, també creixes i matures. Mm. I...
1: Per es Balaguer sempre tinc la imatge d'un lloc molt ben assolellat.
0: És
1: no?
0: Vera. Sí, sí, és sí. Això, sí. No? És exactament això.
1: Mentre que Fontpedrós és més enclotat.
0: Sí, més enclotat. De fet, la gent de Prat és la guerra dels campanars, no?
1: Ah, sí?
0: La gent de Fontpedrós és de Fontpedrosa i la gent de Prats és de Prats, encara que sigui la mateixa comuna.
1: La mateixa comuna, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. I la gent de Sant Tomàs encara més.
1: D'acord. Bé, en parlarem de Sant Tomàs també, perquè amb l'aigua calenta suposi que també de mainatge hi devíeu jugar.
0: En aquesta època on jo era petita, de fet, hi havia la primera empresa d'aigua calenta. Després s'ha tancat molts anys i s'ha tornat a obrir fa pocs anys. De fet, hi ha hagut un període molt buit d'aquesta empresa d'aigua calenta.
2: Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

0: Avui faig memòria amb Fred Moner, estem a casa seu a Cornellà del Barcol. Ja sabem que la família costat mare són de Perpinyà, del barri del Vernet, i del costat pare de Prats, Balaguer i de Ribes Altes. Tu neixes a Perpinyà l'any 74.
1: Exacte.
0: Bé, neixes a Perpinyà, de fet la família s'està a
1: sí,
0: Ribes
1: sí.
0: Altes.
1: Sí, sí.
0: Doncs vas a escola a Ribes Altes.
1: Sí, tot el recorregut escolar l'he fet a Ribes Altes. Som quatre germans, un germà gran, una germana gran, jo i el meu germà petit. I hem estat tots quatre allà i fer vida entre la casa dels pares i la casa dels avis.
0: Perquè, a Prats Balaguer?
1: No, a Ribes Altes.
0: A Ribes Altes.
1: Quan s'han instal·lat els avis a Ribes Altes, perquè ens han seguit sí. i educat també com els pares. Sí, han estat superpresents, de fet, és això també que fa que... els tinc més recordats.
0: Doncs a Ribes Altes és el teu lloc de...
1: Sí.
0: On creixes,
1: sí, sí, sí.
0: De fet. Escola i col·legi.
1: Uh-huh.
0: Com era Ribes Altes, doncs, als anys 70 i començaments dels 80, quan t'ho veig a mainatge? Quin record tens de Ribes Altes?
1: De fet, hem tingut tots els quatre germans una família molt possessora dels seus nens,
0: sí?
1: No? Molt... i estàvem entre els avis i els pares i una mica els companys, però sempre hem anat fent entre nosaltres. No hem anat encontrant coses molt, molt obertes, molt sí. diferents. Hem fet una vida molt familiar, de fet.
0: Ja no era temps de jugar al carrer en aquell moment?
1: Sí, però davant de casa. No. Davant de casa, a la vista dels pares.
0: I era un temps en què els pares ja vigilaven més que no pas abans.
1: Sí, potser. Sí, sí. Per això Prats Balaguer ha estat superinteressant, clar. Perquè era el moment de desconnexió de tota la vigilància
0: sí?
1: aquesta i de tots els potencials riscos de, sí. que els meus pares pensaven que podien...
0: Us vigilaven a Ribes Altes, però
1: sí.
0: no a Prats Balaguer.
1: No.
0: Perquè a Prats Balaguer passàveu l'estiu,
1: sí,
0: les vacances d'estiu.
1: Sí, sí, sí.
0: Tot l'estiu.
1: Sí. sí. Jo he passat els estius fins als 12 anys, 13. Després hi he anat sola, i perquè m'agradava i no volia quedar-me a Ribes Altes totes les vacances.

0: Si vols, hi anava sola, amb els meus cosins allà, i guai.
1: I a Prats Balaguer podíeu córrer per la muntanya?
0: Sí, córrer, anar a amagar-se als camps, donar menjar als bestiar que hi havia, realment fer vida de poble i quasi de pagès.
1: I el català, Fred Moner, el tens més de Prats Balaguer que no pas de Ribes Altes, no?
0: Sí. De fet, el català el tinc del meu avi. El meu avi sempre parlava català.
1: L'avi de Prats.
0: Sí, sempre parla català amb el seu germà i germana, amb la seva dona, amb els companys i amb els veïns, i era com un home de poble que fa petar la xerrada amb els companys del carrer i parla català.
1: A tu et parlava francès?
0: No, a mi em parlava català.
1: Et parlava català?
0: Sí, a vegades em parlava francès també. Sí. Però com que m'encantava aquesta llengua ja, la melodia aquesta, els sons, jo entrava i era... Jo crec que s'ha de vincular més com una llengua d'emocions i de relació afectiva. I jo crec que l'he vinculat ràpidament amb això, no? És la llengua de l'avi i jo entro en aquesta llengua.
1: I a l'avi li arribes a parlar català?
0: Sí, sí.
1: Ja de mainatge, doncs?
0: Bueno, de mainatge una mica, i després de gran, sí, també. Sí, sí.
1: I els teus germans fan la mateixa evolució? Tenen la mateixa actitud respecte a la
0: quatre,
1: llengua?
0: Som quatre i hem fet 50%. De fet, el meu germà gran sí que li ha interessat molt el català i jo l'he anat seguint al pas. I la meva germana i el meu germà petit, ells no s'han sentit implicats tant com nosaltres en matèria de llengua. No sé per què, quina relació, una relació d'oposició, una relació diferent.
1: I crec que és el teu germà gran que et fa conèixer els cantants catalans?
0: Sí, exacte. El meu germà gran li ha agradat la poesia, m'ha deixat escoltar el Llach, i del Llach ja... El vaig descobrir de petita i m'encantava. Anava als concerts amb el meu germà, a Elna, recordo, anar a fer firmar una senyera així, jo de petita, passant per enmig de la gent per intentar trobar-lo i tal, com un repte, saps?
1: Vas parlar amb ell, doncs? O...
0: Sí,
1: esclar,
0: de petita.
1: Sí, de petita. Quina emoció.
0: Sí, i tant. No? Sí, i tant. Aquest repte de compartir una cosa així. Després he donat molt més importància i molt més... voltes de més gran, però de petit era com tenir un record de realment de lligam, de cimentar aquesta cultura catalana que teníem compartit amb el meu germà, amb el meu avi i llavors amb els cantants, no? Això era una realitat més. No era, llavors passava d'una realitat familiar a una realitat més gran, més compartida, amb molta gent, amb la música al mig, amb la poesia, i això feia créixer el sentiment.
1: Doncs era el teu germà que et va introduir en aquest món de la poesia i
0: més cultural,
1: i de la cançó, i de la cultura. Dius que el teu padrí et parla català i que el català és present a Prats Balaguer, i un dia prens una decisió de dominar la llengua?
0: Sí, de fet, a l'escola primària he tingut una mestra, Madame Mermy, una mestra que el seu fill, Alain Mermy, està encara per aquí, per la zona de Perpinyà. Una mestra que recordo genial, que m'havia acompanyat molt, que m'havia après Vinyes Verdes, així que ella també, ho tenia com un vincle. I llavors a l'escola primària, amb aquesta mestra, introduïa el català i llavors anava a fer. No era possible tenir el català també a fora de la família. Després, passant al col·legi, havia seguit l'opció català per intentar escriure i entendre una mica millor la llengua, però sempre de forma opcional, no? Com una cosa que tenia sempre present a la meva vida, sempre al costat, però sempre present a la mateixa vegada. I després al Liceu també he seguit opció català, l'he fet al BAC, i així m'ha portat molts punts. Era una forma de...
1: Sí, d'augmentar...
0: D'augmentar, però també de tenir-lo, el català. Després he fet curs d'estiu amb la senyora Carbonell, que feia curs d'estiu. Sí. Ha estat la meva professora, aquesta senyora genial, que jo la trobava encantadora.
1: Encara ho és.
0: La veig, ara, però...
1: Fred, digues.
0: Sí, no, això, que el català sempre ha estat, sempre ha estat al costat, al meu costat, i sempre he intentat fer seguir-lo.
1: Ho has explicat, hi ha una relació afectuosa, sentimental gairebé, amb el català, i hi ha un moment també que dius el cal defensar?
0: Fins a fa poc, no tant. No, l'he guardat gairebé per mi.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Fred Monés, a casa seva, a Cornellà del Barcol. És un matí del mes d'abril del 2021. Ja sabem que hi ha dues famílies, la de la mare de Perpinyà, del barri del Vernet, i la del pare de Ribes Altes i Prats Balaguer, això per resumir, eh? Tu neixes a Perpinyà, bé, a la clínica, però vull dir, creixes a, a Ribes Altes, vas a escola a Ribes Altes, col·legi també a Ribes Altes, Liceu Aragó després, no?
2: Sí,
1: a Perpinyà. Del Liceu a la Universitat de Perpinyà també, on fas filologia hispànica amb català com a opció.
2: Sí, de fet, en aquesta època, als anys 90, l'Universitat de Perpinyà tampoc no és tan gran, no hi ha moltes coses per triar, i al Liceu vaig descobrir la cultura hispànica, que em va agradar molt, havíem fet viatges i coses així, i em semblava lògic continuar amb aquesta cosa que havia descobert, que m'agradava bastant, i he guardat el català com a opció.
1: Sempre va bé.
2: Sempre aquí al costat. I he anat fent en aquesta, bueno, aquesta trajectòria universitària.
1: Amb vistes a ser professora, per exemple?
2: Bueno,
1: o no ho sabies encara?
2: No, de fet no volia ser professora. Ah. No, perquè la tradició familiar era més a veure això, i en aquesta edat, no, intentes separar-te una mica de lo que potser preveuen per tu. He lluitat molts anys i al final
1: he caigut. Fred, i un dia vas a Mallorca. Què passa a Mallorca?
2: Sí, genial. A Mallorca descobreixo un món extraordinari.
1: Per què hi vas, a Mallorca?
2: Perquè me conviden a fer vacances allà amb una amiga. I estem al bar del poble, no? I parlo català amb la gent que sento parlar català. Llavors hi ha un intercanvi com super sorprenent de part dels mallorquins i de part meva, perquè els mallorquins m'entenen i s'interessen per les raons per què parlo català, i jo trobo aquesta forma de parla superinteressant, supernovadora.
1: L'accent, vols dir, dels mallorquins?
2: Sí, l'accent, les paraules, les formes de dir, i això. Sí. I llavors, descobreixo aquesta llengua d'un altre costat mallorquí, i m'interessa molt.
1: I faràs un estudi després, un estudi sociolingüístic.
2: Sí, després abraço Mallorca i no la deixo més.
1: Ah, sí? I encara dura aquesta abraçada?
2: Ara fa temps que no he posat els peus, però espero que aquest estiu sí que podré tornar. Sí. De fet, he descobert gent superinteressant allà i he tornat allà a fer un estudi sociolingüístic sobre justament l'ús, no, de la llengua del català, la forma de veure quina llengua parlen. He fet una mica memòria de la gent de Valldemossa, fent molta entrevista a aquesta gent per intentar muntar un estudi sociolingüístic bastant... Bueno, que a mi l'he trobat superinteressant, clar, és meu.
1: I l'has acabat, l'estudi?
2: Sí. I era superinteressant de veure això. Bé, de fet, aquesta forma de veure les coses ha evolucionat, i al mateix temps sempre se queda com una cosa per defensar, no? Per lluitar. He vist la lluita del català i de l'ús de la llengua pròpia allà, i està encara la gent lluitant. Fa uns quants anys tots els docents havia baixat al carrer, recordes?
1: Sí,
2: aquest
1: moviment
2: potent.
1: Sí, va ser molt potent, és veritat.
2: I segueixen lluitant sempre per les injustícies lingüístiques i la discriminació lingüística pur i dura de la vida quotidiana. Sí. Ara la gent va a l'hospital i els hi parlen castellà, per si no els atenen. El diari de Balears, el diari digital mallorquí, tots els dies hi ha un article de discriminació lingüística que pateixen els mallorquins. Vull dir que la defensa del català o la defensa de la llengua pròpia dels països catalans està present cada dia més. No?
1: Perquè a Mallorca, a les Illes Balears, hi ha molta immigració espanyola i també molt turisme internacional. I això dilueix, no?, el tema de la llengua.
2: És que de fet hi ha gent que es posiciona, hi ha molts arguments, hi ha gent que es posiciona com per tenir més potència a comerç turístic, parlen la llengua que els turistes parlen.
1: Sí.
2: Llavors perden la seva, no? Primer de tot no parlen català. I després canvien per si de cas, no? I, bueno, aquesta... O un ús de llengua... Això depenia de la franja de l'edat, no? Però els mallorquins d'una certa edat pensava que el mallorquí era la llengua de família, no? La llengua de pagès, sí. La llengua de família, no la feien servir fora de la seva àmbit familiar, per exemple.
1: Com aquí.
2: Hi ha coses així que són comunes, no? Que pots tornar a trobar.
1: Sí, sí.
2: Però hi ha gent també que són superjove, jove, el moviment jove de Mallorca per la llengua, molts moviments, moltes campanyes de normalització lingüística que s'han fet i que se fan encara per intentar defensar i tenir present i ser present, no? I ser sempre...
1: No es veig que estàs molt implicada, amb el tema mallorquí.
2: Bueno, és que
1: i que el segueixes.
2: És que, sí, el trobo superinteressant, sí. Bueno, després fas lligam amb els companys, no? I llavors continues...
1: Ah. I tens companys a Mallorca ara, doncs.
2: Intentant,
1: tens amics a Mallorca.
2: Sí.

0: carretó. Fred Moner, finalment seràs mestre.
1: Sí.
0: Tot i que no volies, bueno, seguir la línia familiar.
1: Ja és així, també.
0: Finalment seràs mestre.
1: Accepto l'herència.
0: Passes per l'escola Arrels de Prepinyà.
1: Sí.
0: Uh-huh. És el primer poste que tens, l'escola Arrels.
1: Sí, és simbòlic, no? Pot ser.
0: Està molt bé, sí. Cal trobar simbologia.
1: Faig un any superinteressant a maternal, amb mestres de maternal superinteressant que m'han portat també a firmar posicions pedagògiques guais. I, sí.
0: Sí? Uh-huh. Trobes una pedagogia interessant a l'escola Arrels?
1: Sí, oberta. Uh-huh. I amb una mirada tendra pels nens, perquè he estat mestra a diverses escoles molt diferents i la relació pedagògica és molt important quan no vols ser autoritari, no? Tu ets el mestre i els altres són els que t'han d'escoltar, sí. No? Sinó que construeix la relació pedagògica amb els nens i això és molt diferent.
0: Doncs ets mestre perquè has passat el concurs, uh-huh. després de l'escola Arrels, uh-huh. vas a altres llocs, doncs?
1: Sí, sí, sí. He tingut uns quants anys de substitucions a diverses escoles d'aquí, del departament, i fins un dia on he creuat una estructura superinteressant i he creuat nens i adolescents amb discapacitats cognitives i, bueno, i això m'ha realment encantat. Vull dir que la relació pedagògica que pots tenir amb els nens discapacitats no és gens la mateixa i al mateix temps és la mateixa, però tu has de trobar els camins del seu servei, no? per intentar ajudar-los a evolucionar el més positivament possible. I és un repte cada dia. I això m'agrada.
0: Ha seguit una formació per això?
1: Sí, després del concurs de mestre hi ha una formació d'un any, amb memòria, amb inspeccions, amb tot la càrrega de l'administració, sí. per intentar valorar la teva feina i el teu compromís i bueno, i ha anat bé.
0: I dius que cada alumne és un cas diferent, és
1: sí.
0: a dir, que cal trobar una estratègia diferent.
1: Sí, sí. No pots dir una patologia, una forma sí. De fet, cada nen és un cas diferent, però cada nen que tingui o no discapacitat és un nen a part, no? Llavors, com a mestre, el més apassionant per mi és trobar per cada nen l'enganxament que tu pots donar com a situació, enganxar-lo perquè ell entri i pugui aprendre i evolucionar el més positivament possible. Això no es fa amb autoritat, jo crec que això es fa amb una relació serena i donar interès en aquesta relació, tu com a adult, per enganxar el nen i portar-lo a...
0: I sempre l'enganxes, el nen? O pot haver-hi fracassos també?
1: Sí, perquè sóc un ser humà, jo també, sí. i que potser no. Bueno, intento.
0: Quants nens pots seguir al mateix temps?
1: Ara sóc jo a una classe d'inclusió al Col·legi Saint-Exupéry de Perpinyà. De fet, la feina aquesta és una classe, bueno, no és una classe, és un dispositiu on els nens són a classes diferents i tu fas com una... els tornes a trobar diversos cops al dia per intentar donar les eines suficients perquè ells puguin seguir els cursos ordinaris. I en tenim 14 aquest any. Ah. Mm.
0: Perquè ells segueixen els cursos ordinaris, doncs.
1: Sí, uns quants.
0: Uns quants.
1: És un ULIS, es diu, un ULIS.
0: Sí.
1: Una unitat de localitzada d'inclusió escolar. I el repte és aquest, no? Que el nen no té prou discapacitat per no seguir classes ordinaris i que té prou dificultats i discapacitats per no seguir-les totes. Llavors, trobar l'equilibri que amb ell li permet trobar-se com un nen ordinari en una escola ordinari d'inclusió o tothom té el seu lloc i a la mateixa vegada ajudar-lo per superar les seves dificultats, no? Trobar aquest equilibri, a més de trobar el repte que és de l'aprenentatge, no? Com tornar a un aprenentatge real d'aquests nens.
0: Aquestes persones que treballeu amb aquests discapacitats, teniu situacions laborals interessants, estables? Ho dic perquè fa una setmana els acompanyants d'alumnes en situació d'handicap han fet vaga. Hi ha un miler,
1: sí.
0: més o menys,
1: sí, sí.
0: Que es queixen dels salaris baixos,
1: sí,
0: sobretot.
1: Sí, de fet, hi ha hagut un moviment, però de fet la política general ha estat que tots els nens amb discapacitat puguin seguir un curs ordinari, no? Però tots hi ha la llei de 2005 que diu que hi ha una necessitat de compensació, compensació de les seves dificultats, compensació de les seves discapacitats. Llavors, per intentar compensar això i trobar-se en un curs ordinari, llavors ja hi ha hagut la política de donar ajudants humans, doncs les AESH, que són persones, de fet, que tenen contracte superprecària, encara que aquests dos últims anys s'han consolidat bastant, però tenen unes condicions de feina que no són gens a l'alçada del seu compromís. I això és que fa que és supercomplicat acceptar les condicions de feina que ells són cada dia amb els nens, cada dia, i són una feina imprescindible per ajudar aquests nens. Llavors s'han de reconèixer la seva feina, s'han de reconèixer amb un salari, s'ha de reconèixer amb una formació, s'ha de reconèixer com una feina 100%. Llavors, clar, baixen al carrer per intentar afirmar les seves necessitats. No són un xifó, no? Són sí, sí. Gent que realment són implicades.
0: Que s'hi dediquen completament.
1: Sí,
0: a...
1: i això s'ha de reconèixer.
0: Sí, sí. I els confinaments han complicat molt l'atenció als discapacitats?
1: Sí, sí, sí, molt. Sí, molt, perquè els confinaments són super bèstia per tots els nens, de totes formes. Després, clar, tant com dificultat social com dificultats cognitiva, és complicat perquè no tens a l'abast totes les eines necessàries, que siguin ordinadors o que sigui humà o que sigui família amb dificultat social bastant elevat, no? De totes formes, això, els confinaments exageren una mica més la diversitat de la gent, no? Els enfonsa més.
0: Sí.
1: De fet, les famílies que tenen gent a l'abast o que ells mateixos poden ajudar els nens, molt bé, però hi ha tants altres que no és aquesta realitat.
0: I això per ells ha estat nefast, suposo,
1: està,
0: no?
1: Està supernefast, perquè a més a nivell de sociabilització ha estat supernefast, però a nivell de sociabilització ha estat nefast per qualsevol nen.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.

0: Fred Moner, som a casa seva a Cornellà de la Barcol. A la introducció d'aquesta memòria he dit que ets una dona implicada en tot el que passa a Catalunya. Jo t'he vist en diversos actes solidaris amb els presos i els exiliats polítics catalans. Hi ha un moment o un fet precís que et porta a enganjar-te en aquest sentit? O t'hi trobes, simplement?
1: L'injustícia.
0: És
1: que crec que... Jo crec que l'evolució de la... Jo he seguit el moviment d'aquesta, de la gran manifestació a Barcelona, de, dels companys, sí, que hi van participar, que hi van participar junts, que intercanvien moltes coses junts, que... I sí, t'hi enganxes. T'hi enganxes perquè la injustícia i l'informació que vas intentar passar, no? Que vas, no fas recerques, però com que t'hi enganxes, llavors vas llegint articles, entrevistes, tal, i tu et nourri, no? D'això es nodreix d'aquestes... I vas fent, i te deixes portar per aquesta dinàmica, i perquè els lideratges eren bestial, i que ara igual no els tenim i estem patint més, no? Però sí...
0: Ets una dona activa i enganjada amb el Consell per a la República, amb la delegació pel Consell per a la República.
1: Sí.
0: Ho dic perquè t'he vist, hi ha dues entrevistes a YouTube que fas tu. Són entrevistes per a la delegació del Consell per a la República. La primera va ser amb el Joan Lluís Lluís,
1: sí,
0: que també és pel Consell per a la República.
1: Sí.
0: I la segona justament és amb un mallorquí.
1: Sí. Eh? Quin atzar, no? Amb un periodista fabulós.
0: Sí. Penses continuar fent entrevistes, doncs?
1: Sí, ho tenim... Bueno, de fet, hem pensat... Jo he entrat a la delegació pel Consell fa poc, perquè el compromís de la gent era impressionant. Jo trobo que a Catalunya Nord hi ha molta gent que està present, que no ha deixat mai de ser present. M'al·lucina, vull dir que ho trobo superfort i aquest compromís, de fet, m'ha enganxat, el compromís de la gent m'ha enganxat a fer això, saps? Veure que la gent sempre hi és, sempre hi és, sempre hi és, sempre hi és, llavors dic, uau, que guai, no? Que extraordinari. I després, amb els confinaments, clar, la delegació, després de la jornada immensa, el 29, no?
0: El 29 de febrer,
1: sí,
0: del 2020.
1: La delegació, hem entrat en confinament tot d'una, després a l'estiu, bueno, la gent s'havia implicat a mercats per intentar, no, fer coneixement el que és la delegació i el que és el Consell. I els confinaments han deixat una mica aturat les coses, per l'Ordre Solidària també heu hagut de trobar una altra forma de ser present, i ho sou, i és al·lucinant també això, de ser-ho cada setmana. I llavors un dia hem dit, per dinamitzar una mica aquest grup de voluntaris que s'havia tan implicat ells i que estan sempre tan present, llavors també nosaltres podríem trobar una forma, no?, d'intercanviar i de donar a conèixer l'opinió de la gent sobre el Consell per la República. Llavors això ha donat una mica naixement d'aquest tipus d'entrevista, però que també són... hi ha articles, que també hi ha bueno, això que es diu de la news, no?, de la delegació pel Consell, que està una mica present per intentar quedar-nos alçats.
0: T'agrada fer entrevistes?
1: És estrany, però t'hi enganxes.
0: Sí.
1: No?
0: També
1: com
0: no.
1: Ho veus tu?
0: És interessant, no? Fer entrevistes?
1: Sí, és interessant. Sí. És interessant, és un testimoni, és interessant, és un intercanvi. Escoltar la gent sempre dona a pensar, i això de donar a pensar és superimportant.
0: Fred Moner, abans d'acabar, m'agradaria parlar del fet de ser dona. Del fet de ser dona en un món com el nostre. Per tu ser dona, en algun moment ha volgut dir sentir-te agredida, menyspreada, discriminada, etcètera, etcètera.
1: Bueno, de fet, ser dona és una aventura super excepcional. Primer de tot, no? Per què no? Per què seria una cosa super negativa? No? És una cosa super positiva, ser dona. Ser dona en aquesta societat, a vegades és moltes vegades lluitar. L'exemple que em ve al cap tot d'una és més aviat la inseguretat, no? Creuen una ciutat a mitjanit en plan sola, tens un sentiment d'inseguretat. Jo el tinc.
0: Sí.
1: Ho tens present. No ets, no...
0: Però és terrible haver de viure amb
1: sí.
0: aquesta inseguretat, no?
1: Sí. Jo crec que és el més... Bueno, a més de totes les altres discriminacions que poden patir les altres dones, no? Que jo no he viscut, però aquest sentiment d'inseguretat crec que seria aquesta cosa que hauríem tots de lluitar per això, no? Tant home com dones, no? Intentar portar una llibertat de vida i de moguda per tot els
0: sí.
1: carrers i per totes
0: sí.
1: les ciutats, no? Sense tenir aquesta por enganxada, en dius, hòstia, m'està seguint, no m'està seguint, puc anar fent, no?
0: Sí.
1: Bé.
0: I creus
1: igual
0: que
1: aquest
0: els
1: sentiment els homes no el tenen. Potser
0: no.
1: uns quants el tenen,
0: molt,
1: potser
0: molt.
1: No ho diuen, però si sí, avui jo com a dona
0: sí.
1: diria que aquest sentiment d'inseguretat és el que més
0: el
1: molesta.
0: El teniu més freqüentment que no pas els homes, perquè els homes també, esclar, no, en algun barri, en algun lloc, en algun moment especial, pots tenir por, però no pas sistemàticament.
1: No. Després és el meu,
0: sí.
1: no? És la meva mirada. Pot ser que totes no són així.
0: Creus que una dona jove, bé, una joveneta, ja aprèn a tenir aquesta por? Ja sap
1: jo
0: que ha de tenir
1: que...
0: por?
1: Jo crec que és una cosa que va amb l'educació, no? Els pares també tenen por per elles.
0: Sí.
1: Llavors, igual
0: això.
1: Comuniquen això, no?
0: Clar.
1: Ho comuniquen perquè vagi en compte.
0: Però no poden deixar de comunicar-ho.
1: Clar.
0: Perquè és una realitat, com has dit
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí, sí, per això.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: llavors la teva filla li diràs, vas en compte, tal,
0: sí.
1: però llavors es construeix aquest sentiment,
0: sí.
1: no?
0: I què es pot fer en aquest cas?
1: El canvi de societat. De fet, a nivell de societat, no? És més aviat a nivell de canvi de societat i
0: sí.
1: de lluitar i d'intentar, però és molt dur. Mm.
0: I a part del sentiment d'inseguretat, hi ha un altre terreny en què la dona està en dificultats?
1: Sí, la dona està en dificultats. Després depèn de les dones, de les condicions. Una mare que es troba sola està més en dificultat,
0: sí.
1: no? Unes famílies amb violència de gènere és molt, te trobes
0: sí.
1: molt en dificultats. Vull dir que hi ha moltes situacions, no?
0: Sí,
1: i això s'ha d'anar ajudant, acompanyant, a canviar, però el canvi és molt dur, molt llarg.
0: Sí, sí.
1: Hi ha lluites des de fa molts anys i sempre ens trobem amb reivindicar la igualtat de drets. No?
0: I tu t'has hagut de fer més forta pel fet de ser dona? T'has hagut d'enfortir, justament, per defensar-te com a dona?
1: Jo... Bueno, jo la meva feina, per exemple, la meva feina no crec que no he patit aquesta injustícia o no l'he vist. Potser en altres àmbits o en altres feina o amb un si tens un cap de servei home, pot ser complicat. Jo no m'he trobat amb aquest tipus de situació, però sempre potser que sí que m'he trobat amb aquesta situació i com que és banalitzat tampoc no l'he identificat, saps?
0: Sí.
1: També hi ha això,
0: clar.
1: Dius, bueno, anem fent i anem
0: sí.
1: tirant i...
0: Tens alguna recomanació o algun consell a fer una dona jove?
1: Fer el que li dóna la gana.
0: Encara
1: vestir-se
0: hagi...
1: com vol vestir.
0: Sí.
1: Intentar tirar endavant i...
0: Això de vestir-se, per exemple, també és un problema.
1: Bueno, no hauria de ser un problema.
0: No hauria de ser un problema.
1: No hauria de ser un problema. Esdevé un problema per
0: sí.
1: l'imatge que la societat et envia, no?
0: Sí.
1: Però no hauria de ser un problema. Sempre. Anem cap a el que la societat ens reenvia i anem fent perquè podria que patir
0: sí.
1: qualque cosa, no? O anem fent i veurem.
0: Sí.
1: No ho sé. Sempre és una tria una mica complicada.

0: Fred Moner, t'he demanat músiques per acompanyar aquesta memòria. M'has demanat Gertrudis, el grup Gertrudis, amb la cançó Aire.
1: Perquè és una música feliç, és una música dinàmica i Aire tothom en necessita anar avui dia.
0: Sobretot en aquests temps de confinament.
1: Sí, crec que...
0: Cal respirar un poc.
1: No? Moure el cos és important.
0: Això del confinament l'has viscut més o menys
1: bé? El primer confinament bastant difícil, encara que jo no m'he de queixar de res. Després, sempre en una situació on la gent pot patir molt, la gent que no pateix tant, llavors tenen com el sentiment, jo en tot cas tinc el sentiment de ei, tranquil, que jo tampoc no he perdut la feina, no he sigut, no he perdut gent propera, tal, llavors dius, bueno, no em queixo, però clar, el confinament és molt dur, és una falta de llibertat brutal que t'imposen. Sí. I encara que hi hagi molts arguments per viure'l, realment ha estat com una mena de dimensió trista i ofegant.
0: I tot i els confinaments, fa poc has anat a Girona a un concert.
1: Sí.
0: Com t'ho has fet això, veiem?
1: Sí.
0: A un concert de la Mireia Vives i el Borja Penalba.
1: Sí, és que de fet, si les entrades dels concerts són a la venda per internet, comprem entrades i anem a viure cultura i música en directe, que és el que més m'ha faltat de tot el confinament. Clar, pots anar a concert de l'altra banda. L'altra banda, la cultura no la tenen prohibida com a Catalunya Nord o com a França. Llavors fas un test, que és vàlid 72 hores, no? Baixes, intentes tenir un paper que dius que tens una reserva d'un hotel o no sé què, baixes, te'n vas al concert tranquil·lament, això s'ha de saber, tenen un percentatge d'ocupació de la sala que és molt més baix, i hi ha gent de totes les edats amb la mascareta que seuen i que disfruten de la música en directe, que és superimportant tenir aquestes emocions en directe i viure i compartir aquest concert. I a més aquest guitarrista Penalba és un guitarrista genial.
0: Sí.
1: La Mireia Vives té una veu genial i ja està. I ha estat una horeta divertida per nosaltres i per ells, que no havien cantat en directe des de fa mesos. Uh-huh. Ha estat un moment molt gran d'emocions, realment compartides. Sí, a més el poema de la Maria Mercè Marçal amb música.
0: Cançó per fer camí.
1: Sí.
0: Cançó de fer camí.
1: Cançó de fer camí, el trobo molt emocionant, molt, molt guai.
0: És un poema, una crida a les dones de fer camí juntes, és això, no?
1: Sí, completament, sí.
0: M'has demanat també una cançó de Lluís Llach, Com un arbre nu, cantada per Mercedes Peón, el concert per la llibertat que es va fer al Camp Nou el 2013.
1: Exacte.
0: Hi eres?
1: No.
0: Ah. No, jo sí.
1: L'he perdut. Jo l'he perdut. He perdut un moment extraordinari. L'he seguit, però no hi era. Uh-huh. I aquest dia he descobert la Mercedes Peón. I aquesta versió l'he trobat realment impressionant de... La seva presència, la seva veu, la cantant en llengües diferents...
0: És gallega, em sembla,
1: sí,
0: ella, no?
1: Exacte.
0: Sí,
1: exacte. Sí, sí. I llavors el Llach havia de ser present en aquesta entrevista, però potser d'una altra manera.
0: D'acord.
1: I he trobat que era la manera de compartir una cosa... Bueno, la cançó aquesta que és molt guapa, i aquesta versió que és encara més...
0: És una versió molt diferent de l'original del Lluís Llach.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt diferent.
1: Sí, sí, però és una versió molt potent.
0: Sí,
1: jo la trobo extraordinari.
0: Sí, sí. Fred, i em demanes també un tema de guitarra o de violoncel, o els dos, guitarra i violoncel, perquè tu no sé si encara toques la guitarra.
1: No.
0: Has tocat la guitarra clàssica, no?
1: Sí, he tocat la guitarra clàssica uns quants anys d'adolescent, de fet. Havia matriculat a l'Escola de Música de Ribes Altes i havia fet guitarra clàssica amb un professor que li encantava el flamenco i la guitarra de rumba. I llavors, clar, quan ets adolescent i que ets en un camí d'aprenentatge musical i segueixes el mestre, no? I havia estat un període molt interessant, la veritat.
0: I el violoncel, perquè és un instrument que t'agrada, esclar.
1: Sí, el so del violoncel el trobo espectacular.
0: Sí.
1: I desperta moltes emocions. I és un llenguatge, la música, que sempre m'ha anat parlant molt. Llavors, el violoncel també és, és un so. No, no, trobo que és un llenguatge... La música és un llenguatge, però la música amb el violoncel encara més.
0: Fred Moner, estic molt agraït i content que hagis accedit a fer memòria, que m'hagis acollit a casa teua, aquí a Cornellà del Barcol.
1: Molt agraïda jo per l'intercanvi que acabem de tenir.
0: Fred, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Bon dia.

0: Dos cargols se'n van a l'enterrament. Una composició per violoncel de Josef Cosmà. Música per violoncel, com m'ha demanat Fred Moner. Durant l'emissió hem escoltat un altre tema per violoncel, l'adaptació per 12 cellos de la Filarmònica de Berlín del cèlebre vals de Shostakovich. I per la guitarra, que també m'ha demanat, finalment he posat el guitarrista Toti Soler, el gran Toti Soler, amb una cançó popular mallorquina, L'amo de son canta en gall, per acompanyar la seva descoberta i el seu interès per Mallorca. Les altres cançons són les que ella ha volgut. Aire, del grup Gertrudis, Com un arbre nu, de Lluís Llach, amb Mercedes Peón, i Cançó de fer camí, a Mireia Vives i el guitarrista Borja Penalba.
1: Memòria. La nostra gent

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
4: Durant les estones que vam passar plegats, no trèiem el nas a l'exterior. El retorn de la Cristina s'acostava a marxes forçades i contemplàvem amb terror la possibilitat d'abandonar aquell pis que havia tingut un paper tan important en la nostra relació. «Podríem fer una barricada a la porta», vaig suggerir. «Ho faries?», va dir amb una admiració esglaiada. M'agradava que em cregués capaç d'aquelles malifetes. Ens passàvem una quantitat desmesurada de temps a la cambra de bany. La banyera tenia les dimensions de la cavitat d'una balena, els espiracles de la qual s'haguessin dirigit cap a l'interior. En Rinri, respectuós amb la tradició, es raspallava íntegrament al lavabo abans d'entrar al bany. No s'ha d'embrutar l'aigua de la honorable banyera. Jo era incapaç de plegar-me a un costum que considerava tan absurd. Tant per tant, es podrien posar els plats nets al rentaplats. Li vaig explicar el meu punt de vista. «Potser tens raó», va dir, «però sóc incapaç de fer-ho de cap altra manera. Profanar l'aigua del bany va més enllà de les meves forces. Mentre que proferir blasfèmies sobre la cuina japonesa no et suposa cap problema». «Exacte. Tenia raó. Cadascú té els seus bastions reaccionaris, que no tenen cap explicació». Ni d'Eva ni d'Adam, de Amélie Nothomb, traduït del francès per Ferran Ràfols, publicat a les edicions Anagrama, Empúries.
0: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
3: Escolteu
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És migdia.
5: Arriba el moment de les havaneres a Ràdio Arrels.
0: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
6: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
7: Hola, què tal? Com estan? Arribem al lliurament final de les cançons que interpreten els grups d'havaneres i que no són pròpies del gènere. Per última vegada, els hi recordo que els grups, en actiu o no, els tinc ordenats en format d'MP3 i per això, en aquest últim espai, escoltarem formacions de la P fins a la X. I com els vaig dir en el primer, no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc del format musical. Continuem descobrint un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Esperem que gaudeixin de l'última part de l'altre cant de taverna. Sien molt benvinguts.
8: Havaneres i cants de taverna a Sons a cau d'orella.
7: I per començar, els diré que en Julio Iglesias, durant la seva llarga i dolorosa recuperació d'un accident que el va deixar semiparalític, un infermer li va regalar una guitarra perquè exercités els dits. D'aquí en va sortir aquesta cançó que la va presentar al Festival de la Cançó de Benidorm el juliol de l'any 1968 i va guanyar el primer premi, el Gallo de Oro. A més, el premi a la millor lletra i la millor interpretació. També va fixar l'estil de Julio Iglesias com a autor de lletres de caràcter existencialista, de desamor, però sempre amb un punt de resignació i maduresa. Estem parlant de La vida sigue igual, que ens l'interpreta el grup Peix Fregit amb un enregistrament en directe de la cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.

Acabem d'escoltar algú prefregit amb La vida sigue igual, aquest tema de Julio Iglesias que també va donar lloc a una pel·lícula. Un dels grans tresors de la música cubana i un dels temes més universals del cançoner llatinoamericà no és exactament un bolero en el seu origen, sinó una cançó capritx o un lamento cubà. Va ser escrita l'any 1929 pel mestre Ernesto Lecuona, considerat el compositor més important de la història de Cuba. Lecuona va escriure la cançó mentre es trobava fora de Cuba, utilitzant la figura d'una dona indígena anomenada Siboney. El compositor fa un cant d'amor que en realitat és una metàfora de la mateixa terra cubana. És un dels boleros molt i molt coneguts, aquest Siboney, que ens l'interpreta Els pescadors de l'Escala.

I hem escoltat Siboney per el grup Els Pescadors de l'Escala. Tornem amb un altre bolero i és un dels més versionats i reconeguts i universals de tot el temps. Va ser compost l'any 1947 pel gran compositor i pianista cubà Osvaldo Ferrés. La lletra de la cançó retrata una situació amb la qual gairebé tothom es pot sentir identificat: la frustració d'estar enamorat d'una persona que mai es compromet del tot, que sempre dona llargues i que, davant de qualsevol pregunta sobre el seu futur de la relació, sempre respon amb un desesperant quizás, quizás, quizás. I així ens ho canta el grup Porvó.

el quizás, quizás, quizás, interpretat per el grup Porvo, aquest tema que acabem d'escoltar, aquest bolero tan i tan conegut i versionat. El següent ens diu que la lletra narra la històrica clàssica de Sabina, un idili fugaç d'una nit d'estiu entre un viatger i la cambrera d'un poble costaner. Després d'una nit de passió que s'allarga fins a la matinada, ell promet tornar. Quan ho fa, un any després, el poble ha canviat. El bar ha tancat i ella ja no hi és, deixant un regust de nostàlgia i pèrdua. Tot i que s'ha especulat molt sobre on va passar, s'ha esmentat pobles de la costa gallega o de Càdiz, el mateix Sabina ha admès que és una mescla de records ficticis i reals, dissenyada per funcionar com un retrat universal d'un amor d'estiu perdut. Aquest tema es va publicar l'any 1992 i és aquell que diu «I nos dieron las 10» i ens l'interpreta el grup Porvell.

i nos dieron las 10, interpretat per el grup Porvell. Vinga, continuem amb aquest tema que ens parla del penediment d'un home que va deixar la seva parella per orgull i que ara suplica tornar assumint tota la culpa. Va catapultar a Vicente Fernández a la fama internacional, convertir-se en el seu gran himne de signatura. El mateix Fernández va demanar que aquesta cançó fos la que sonés el dia del seu funeral, desig que es va complir quan va morir el 2021. Ha estat cantada per artistes d'arreu del món, des de Luis Miguel i Chabela Vargas fins a figures del pop i el rock com Bruce Springsteen o Bunbury. Estem parlant d'aquest Volver, Volver, que ens la canta el grup.

una d'aquestes precioses cançons del repertori mexicà, aquest Volver, Volver, que l'hem escoltat per als Rems. Els hi diré ara que és una de les cançons més emblemàtiques del cantautor argentí Alberto Cortés, publicada l'any 1980, diuen dins el seu àlbum A partir de mañana, un gran cant a la imaginació, a la llibertat i a l'idealisme. El protagonista és un boig que es dedica a construir castells a l'aire, davant de la burla de la societat que el considera un perdut per no viure arrelat a la realitat material. El personatge acaba volant i deixant enrere la hipocresia del món rodó i quadrat. Al final, la lletra és una invitació a somiar sense la por del què diran. I aquest tema, que ens l'interpretarà el grup Son de l'Havana, és Castillos en el aire.

Acabem d'escoltar un dels temes més coneguts i més interpretats amb força d'Alberto Cortez, també molt ben interpretat per el grup Son de la Habana, Castillos en el Aire. La peça que escoltarem a continuació és una divertíssima i mítica cançó de la música popular basca que amaga una història d'origen sorprenent i internacional. Va néixer l'any 1841 a Leipzig, Alemanya. El compositor Karl Zollner va presumir davant dels seus amics en una taverna que podia posar música a qualsevol text. Els amics el van reptar a fer-ho amb un menú del dia de l'establiment i així va néixer la peça original per a cor d'homes. L'any 1927, el músic basc Miguel Arregui va trobar la partitura i la va adaptar al castellà a la cuina del famós Café Iruña de Bilbao, utilitzant com a lletra els plats reals que se servien al restaurant d'aquella època. I ara escoltarem aquest bon menú per al grup Terra Endins. Camp.

0: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
1: Acabem d'escoltar aquest bon menú per al grup Terrendins i haig de dir que aquesta cançó la primera vegada que la vaig escoltar va ser a la televisió per un grup que canta sempre a capella i interpreta molt bé els temes com és el Golden Apple Quartet. Continuem amb Joan Manel Serrat, que la va compondre l'any 1971 en un hotel de Calella de Palafrugell, durant un confinament creatiu en un moment en què trobava a faltar el seu mar mentre es trobava a l'exili interior. Un cant d'amor profund a la cultura, la llum, la llibertat i la identitat mediterrànies. El mar actua com a pàtria afectiva de l'autor. Tot i ser una cançó d'autor, té una estructura musical complexa i rica amb arranjaments de Juan Carlos Calderón que fusionen el pop en tocs de jazz i ritmes de balada catalana. Està escrita amb un compàs de 6x8. És el tema més universal del noi del poble sec, Mediterrani. Aquesta vegada ens la canta el grup Vall Paradís.

recordant un grup que ja no és entre nosaltres, el Ball Paradís de Terrassa, aquest Mediterráneo de Joan Manel Serrat. La música és del compositor Albert Guinovart i el text és una adaptació de l'obra de teatre de l'Àngel Guimerà feta pel dramaturg Xavier Brudassala. Tot i ser cantat pels pirates moriscos expulsats de la península, la lletra és un cant profund a la llibertat, la dignitat i el rebuig a les fronteres. Critica la codícia dels reis i dels poderosos que es barallen per un tros de terra o per un text escrit. S'ha convertit en un autèntic himne popular a Catalunya. El seu clima és musical quan tota la tripulació canta al voltant del pal de l'esbarzer de l'emblemàtic vaixell pirata que es mou sobre l'escenari, és un dels moments més icònics de la història del teatre català. De mar i cel, l'himne dels pirates per al grup Veles i Vent.

Com diu el text, s'ha convertit en un himne popular a Catalunya aquest l'himne dels pirates que l'hem escoltat per al grup Veles i Vents. És una de les cançons més emotives i punyents del folclore argentí, que la va fer popular arreu del món la veu profunda de Jorge Cafrune. Narra la trista vivència d'un nen malalt que té com a única companyia un canari que canta a la seva finestra. Quan el nen empitjora i finalment mor, el canari deixa de cantar i també es mor de tristesa. És una cançó d'una gran tendresa i melancolia que parla de la innocència, la solitud de la malaltia i el vincle pur entre l'ésser humà i l'animal. Escoltarem aquest tema preciós que jo els recomano que no se'l perdin. Per al grup Veus de Besalú, El Niño i el Canario.

El Niño i el Canario. L'hem escoltat per al grup Veus de Besalú i també els he de dir que hi ha una versió molt bona que fa el grup canari Los Sabandellos. Puc dir que és la cançó més coneguda i l'himne indiscutible del grup del rock penedesenc L'Exambusto, que la van publicar l'any 1998 dins el seu disc Morfina, cantada originalment per la veu trencada de Pemi Fortuny. És una declaració d'amor a la llibertat, a l'estiu i especialment a la costa i al mar com a refugi vital. Reflecteix el desig de fugir de la rutina i de les lligadures de la vida diària. És un dels grans clàssics del rock català. Té un ritme vitalista i que s'encomana, ideal per a directes amb una tornada potentíssima que el públic sempre canta a ple pulmó. Els hi parlo de La meva terra és el mar i que ens l'interpreta el grup Vora Mar.

La meva terra és el mar, també recordant el grup Voramar. Estem de record avui, també. Ara amb Voramar, abans amb les veus de Besalú, també hem escoltat el grup amb Vall Paradís, formacions que, malauradament, varen deixar ja els escenaris. Continuem amb el tema que ve a continuació. Ja l'hem escoltat més d'una vegada. De fet, un oient del qual estic molt agraït per un gran regal que em va fer i que me la demanava sovint perquè deia que s'hi sentia identificat. Una peça divertida i popular que el trompetista Rudy Ventura va portar a l'èxit durant la dècada dels 60. La lletra descriu amb molt humor la figura d'un avi que, lluny de ser un vell tranquil i reposat, és un autèntic terrible, un home de vella escola, murri, gambarret i amb molta vida que sempre en fa de les seves. Aquest és el terrible del meu avi i ens l'interpreta el grup

0: Pilar, tu saps què deien del meu avi?
1: Ai, doncs no. Què deien, Ricard?
0: Vine, vine, passa l'hortet de casa que t'ho explicaré.
2: Ai, aquest noi! Té sang del terrible!

0: I amb aquesta última nota tanquem la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que es resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos en aquest últim viatge més enllà de l'Havanera per descobrir l'altre cant de taverna. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les Havaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
4: Bon dia. Soc a la Font del Prat del Pou, als afores de Castellterçol, al Moianès, en companyia de la Laia Martorall i Camps, que acaba de publicar un llibre que es diu Com un bosc de cedres. És un llibre impressionant, és un llibre, primer de tot, molt gruixut, molt dens, inclassificable, té 550 pàgines i 70 capítols, amb una estructura que sembla rígida, però de fet que és molt flexible. I com sempre, començaré per una paraula, i aquesta paraula serà la del murmuri. Penso en Le bruissement de la langue, de Roland Barthes, però també tots els altres murmuris. I doncs la primera pregunta que et faré, Laia, és sobre la presència de la natura, que dona títol al llibre, i d'aquest murmuri constant de la natura del país que visites.
5: Mm-hmm. Bueno, primer de tot, bona tarda i moltes gràcies, perquè em sento molt afortunada de poder participar en aquesta entrevista i de compartir amb tots vosaltres doncs, aquesta presentació del llibre i explicar-vos una miqueta més. I sí, com dius, Michel, doncs la natura és present a tot el llibre, però perquè és present a tota la meva vida. Sempre m'hi he sentit amb ganes d'apropar-m'hi, immersa, he viscut en masies on he estat al mig, no?, dels camps, de les muntanyes. I és curiós perquè jo, si viatjo pels llocs, hi ha gent doncs, que recorda els edificis o que recorda les persones. Jo recordo molt els arbres, els animals. És una cosa que no he de fer gaire memòria perquè és com que forma part de mi. I llavors, per això, doncs, a tota aquesta terra de l'Atlas, on hi ha, com surt el llibre, múltiples paisatges diferents, des d'oasis amb palmeres, des de boscos de cedres a les muntanyes, zones de desert amb dunes, doncs per això doncs, hi és, no?, tota aquesta presència que m'envoltava en aquell moment en què vaig fer aquest viatge, del qual després va sorgir un llibre.
4: Sí, t'agrada la natura, però t'agrada també la gent, o millor dit, les persones. El García Lorca escrivia Vivir és convivir o no és vivir. I justament parlam de la vida compartida, d'aquesta convivència, i en particular de la convivència entre dones, i una cosa que marca justament aquest fil que continua al llarg del llibre, que és el fil de l'embaràs, mm-hmm, justament de la gestació humana i de la gestació d'un llibre.
5: Mm-hmm. Sí, en el moment en què vaig viatjar al Marroc, que de fet no era el primer viatge, sinó que jo ja havia fet diversos viatges al Marroc, alguns d'aquests els havia fet sola, i llavors en un d'aquests viatges, quan el meu company em proposa d'anar al monestir de l'Atlas a visitar un amic monjo seu, allà jo encara no sabia que s'estava gestant un llibre. Val? Això va ser molt més tard. Però sí que en aquell viatge vaig tenir una sensació molt que em va impregnar molt en aquell moment, que va ser la certesa de que ho havia de deixar tot i anar a viure allà. Però jo no sabia per què. Val? I ho vaig fer, però em vaig presentar allà al Marroc sense saber per què, sentir aquesta crida, aquesta força de que havia d'anar a viure en aquella zona. No? Que després això ho he anat entenent amb els anys i m'ha acabat portant a escriure aquest llibre. Per això dius, quan parles de la gestació, doncs aquesta petita llavor ja hi era en aquell moment, però va anar fent-se aquest embaràs molt llarg al llarg de molts anys. Però sí, de fet és curiós el que dius de comparar-ho amb una gestació, un embaràs, perquè quan es va acabar de publicar el llibre, quan va sortir, la sensació era de que i vaig carregar els llibres al cotxe, que tenia 70 fills meus carregats al cotxe.
4: Com 70 capítols.
5: Exacte, i que me'ls enduia, eh?
4: Vas deixar Catalunya per endinsar-te en Marroc, en un país de, jo diré, de distintes llengües, l'àrab marroquí, d'Arija, i també el tamazig. Uh-huh. I doncs parlam justament d'aquest murmuri de les llengües, perquè cal afegir també el francès de les monges, que tu dius les sœurs, i el francès dels monjos de Tiberina.
5: Uh-huh. Sí, el Marroc és multicultural, eh? Quan en aquella zona de l'Atlas, això que dius que és com un murmuri de les llengües, realment era així, perquè quan no coneixem una llengua, el francès jo sí que ja l'havia estudiat 4 anys a l'Escola Oficial d'Idiomes de Catalunya, perquè hi treballava de guia de natura, i com que era la zona del nord, a l'Empordà, doncs venien molts francesos i jo vaig aprendre l'idioma per poder fer els guiatges. Llavors, quan arribo al Marroc, on hi ha molta gent que parla francès perquè l'estudien a l'escola, aquesta llengua per mi no era tant un murmuri perquè ja la comprenia, però sí que l'àrab i el tamazic, en aquell moment, que són dues llengües molt diferents, sí que es tornen murmuris a l'orella, no? I que vas intentant fer un exercici de diferenciació, d'anar distingint paraules, d'anar aprenent una miqueta, i són murmuris molt diferents, perquè la sonoritat de l'àrab és molt diferent de la del tamazic, no? I és molt bonic connectar amb una llengua a través de com murmura, no?, al principi, perquè hi ha moltes informacions a partir d'aquí, la suavitat o la profunditat o la musicalitat, no? I és veritat, doncs, que tot el llibre està travessat per tota aquesta interculturalitat i per tota aquesta diferència de, no?, de murmuris que s'entrellacen uns amb els altres.
4: He parlat de gent, no he parlat de gent, he parlat de persones, i la impressió que tinc és que en descriure com un reportatge molt, molt precís, la vida i la vida en comú dona veu i dona nom a cada persona. Tot i això, hi ha una cosa que m'ha sorprès des del començament, és que hi ha noms que dones i noms que, de fet, disfresses o que canvies. Bueno, per quin motiu?
5: Uh-huh. A veure, perquè

0: A mi em van sorprendre molt, em van impactar molt pel seu testimoni de comunitat, pel seu testimoni personal, i allà és on jo començo a sentir, ostres, aquí soc per alguna cosa, en aquesta terra, i començo a plantejar-me per què un monjo que ha viscut aquesta vivència torna en un país musulmà on està prohibit el proselitisme, no? I per què hi són tota aquella comunitat, que abans n'hi havia uns quants a Tibrin i ara doncs, hi havia en aquell moment que jo hi era, el 2009-2010, una altra comunitat de monjos diferent. I llavors, en allà, no, començo a descobrir tota una realitat entre aquestes persones tamasics, alguns seminòmades i musulmans i els cristians. Començo a descobrir tota aquesta convivència entre ells i em plantejo d'entrevistar-los. Primer als monjos i després, com ja saps, doncs a les monges franciscanes i en els tamasics. I ara enllaço amb el que em preguntaves de la substitució dels noms. Val? Perquè en el moment en què jo faig les entrevistes, que els hi proposo de fer al principi un documental, val? Això està tot gravat amb imatges, vam firmar uns papers de consentiment de, no? De tot, de que sortissin les imatges, les veus i això, però clar, d'això fa molts anys. Llavors, les monges jo ho tenia claríssim, doncs, que aquesta, no? Aquest permís hi era. De fet, quan vaig començar a escriure el llibre, em torno a posar en contacte amb una de les monges, que encara és viva, i vaig demanar, sisplau, si podia demanar permís al superior, no? Per si podia jo donar els noms d'aquestes persones, donar el nom dels pobles on vivien, i em van donar autorització. Val? Però, clar, de les persones tamasics, que també van firmar-ho tot, però jo no he tornat al Marroc des de llavors. I jo fa molts anys que no els veig. Amb alguns hi tinc contacte directe, amb d'altres no. Llavors, per respecte a la decisió que potser aquestes persones podrien prendre en aquest moment, no? O que, no? O que per respecte que jo en aquest moment no hi he pogut tornar a anar per situacions personals, de família i així, vaig pensar millor reservar, no, la identitat d'aquestes persones, malgrat jo tinc el permís per poder-ho fer, però vaig pensar que era millor reservar aquesta identitat. Llavors era un tema de respecte i de això, no, de preservar doncs la intimitat d'aquestes persones.
1: És una la novel·la, no és una novel·la, és el llibre escrit per una dona, en particular sobre dones, i parlarem també de religió, però des del punt de vista de les dones. Hi ha un capítol que m'ha sorprès, però la seva formulació és cristianes que construeixen mesquites. Parla'ns una mica d'això. Mm-hmm.
0: Sí, de fet, és curiós que em dius que és un llibre escrit per una dona sobre dones, però hi surten molts homes en aquest llibre, també, hi surten molts homes, però sí que és veritat que al final aquestes entrevistes que vaig començar amb els monjos, doncs després van acabar sent amb tota una comunitat de monges franciscanes que portaven projectes amb els tamasics, no? Amb els amasics de la zona, i aquestes dones, d'aquests projectes n'hi havia un que era portar una llar d'infants, un altre que era una cooperativa de llana, una cooperativa de mel, després també portaven el dispensari. Totes aquestes tasques les feien sempre en conjunt, és a dir, no eren només elles, les monges, les sœurs, no? que ho feien, sinó sempre hi havia un treball conjunt amb els amasics. Val? Llavors, hi havia un altre projecte darrere de tot això que va sorgir, que no era un projecte esperat, de fet, per ningú, i el que va succeir és que en un dels hiverns, allà en aquesta zona alta, no, de l'Atlas, estem parlant doncs, que estan a 2.000 metres d'alçada, hi ha unes grans nevades, hi ha pluges, i s'ensorra la mesquita del petit poble on elles vivien, amb aquests amasics, que és el poblet de Tatiwin, i clar, es troben doncs, que aquesta gent es queda sense el seu temple per anar a fer pregària. I elles diuen, com pot ser que nosaltres, que som cristianes, franciscanes, no? Tinguem una església a Middelt, que està a 12 quilòmetres, una església al barri de Taquit de Middelt, i que a més n'hi hagi una altra Middelt a la ciutat, i que aquesta gent no tingui un espai per tenir el seu moment d'intimitat, per pregar, per orar, per, no? I llavors elles, va ser quan es comencen a plantejar de donar un cop de mà a totes aquestes persones per reconstruir aquest temple. Perquè la majoria de gent d'aquesta població són persones analfabetes o amb molt poca formació, per tant, per ells era molt difícil poder gestionar tots els tràmits que signifiquen de buscar arquitectes, permisos, i llavors elles van demanar permisos.

0: permís no, doncs, als seus superiors i els hi van donar no, l'autorització per poder ajudar-los a construir aquesta mesquita. I, de fet, elles, quan dic monges que construeixen mesquites, és que realment estaven no, buscant tots els recursos per poder-ho fer. No? Hi havia una implicació total.
1: Aquest és el teu primer llibre.
0: Sí.
1: I vas tardar molt en fer-ho.
0: Mm-hmm.
1: I, bueno, tens d'altres projectes relacionats amb el que vas viure o d'altres projectes literaris, bueno, possiblement poètic, perquè he vist que, bueno, entre els teus amics i que cites hi ha el Carles Duarte.
0: Mm-hmm. Sí, és el meu primer llibre i, com dius, doncs vaig trigar molt de temps, 3 anys i mig, a poder-lo fer, perquè hi havia molta... Hola, bona tarda. Molta documentació, molt material a ordenar, no hi havia... I en aquest moment sí que quan vaig acabar, com que ha sigut tan llarg, perquè de fet són 3 anys i mig d'escriptura, però després, a més, és, això es gesta el 2009, val? Per tant, ha sigut un procés molt llarg i vaig tenir la necessitat d'aturar-me, tot i que mentre estaves fent la reescriptura l'últim any vaig estar escrivint un altre projecte, començant un altre llibre, sí? És a dir, que això està començat, però ara vaig dir descanso una mica i ara ja m'està tornant a venir el coquet. Ja he agafat els apunts i tot.
1: Sobretot perquè comences a tenir molt d'èxit, eh? Un
0: bueno,
1: èxit de
0: no
1: la
0: sé això.
1: No, però la gent, justament, penso que la gent s'hi sent, bueno, s'hi reconeix. Per nosaltres, francesos, que tenim relació amb Algèria, amb Marroc, també amb tot un vocabulari, el teu glossari al final és una manera de tornar a la nostra història. I, per exemple, tu parles molt sovint de el que diem en francès tatawina, i quan parlem de tatawina és el lloc més llunyà. Tu finiràs tatawina, són aquestes expressions. Doncs, bueno, és una manera d'invitar els nostres oients de Catalunya Nord, però també dels altres països catalans, a llegir el teu llibre, que al meu parer és una lliçó de vida. Gràcies, Laia.
0: I moltes gràcies a tu per oferir-me aquesta possibilitat tan bonica de compartir tot això i per llegir-te no, el llibre i endinsar-t'hi i bueno, compartir amb tots els oients aquesta mirada que hi tens tu. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Laia. Que tingueu un bon dia.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.
5: Anava cap a casa després d'haver pencat. Hi havia un cotxe a les fosques, hi havia un cotxe aparcat. Si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre allà.

Esquitxos de clàssica. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

quan la mort ens cridi el tàlem, creure en la fusta del rem i en la fusta de l'escala, i encindre el foc del pensament que vibra i llegir només un llibre antic, sens dubte, ni enveja ni enemic. I fer tot el que fem, oberts de cor i de parpelles, i amb tots els cinc sentits, sense la por de geure vergonyits,

aquest moment i aquesta mica de vent i el teu amor transparent com una aigua marina. I encendre el foc del pensament que vibra i llegir només un llibre antic, sens dubte.

0: soxna xalaatal ndax dina ñëw. Soxna xalaatal ndax dina ñëw.
1: A G E N D A, agenda del Rosselló a Cerdanya, del Vallespí al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Diu, escalfeu-vos les cames, que Juglars us farà ballar. El dissabte 20 de juny esteu citats al llac de Vinçà. Juglars obrirà la vesprada amb un ball a les 7. Això serà en el marc del Festival Sirocco. Hi haurà allà mateix de què menjar i de què beure. L'entrada és de 12 euros per la vesprada, o bé de 20 euros si voleu assistir als dos dies del festival, els 19 i 20 de juny. Podeu comprar les entrades sobre Eroasso fins al 15 de juny, o bé al llac mateix a partir de les 5, obertura de les portes a les 6. Us convidem a assistir a tot el festival, que el programa té més que molt bona pinta. Doncs recordeu, el diumenge 20 de juny, ball al llac de Vinçà, a partir de les 7, en el marc del Festival Sirocco, trobareu totes les informacions sobre la web del Teatre de la Complicité i les seues xarxes socials. Vos ho perdeu pas, us esperem nombrosos. Que corri la veu!
3: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Radio Arrels, a Toluges, 95.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, soc Joan Ferris, de l'associació Terra Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
2: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels a la Vall de la Castellana.
2: 95.7

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, el Soler, 95.

suat a la platja amb el seu mallot que va comprar sa Mariton, turista a la planxa amb oli, sorra i sal. I els nois que per la platja la senten dolça ronca amb somnis de coqueta, amant de qualsevol amant, l'envolten i la canta, el cor li fan esvolotar, arrugues que s'amaguen, divises a guanyar.

0: On anirem? Què farem?
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Diu, escalfeu-vos les cames, que Juglars us farà ballar. El dissabte 20 de juny esteu citats al llac de Vinçà. Juglars obrirà la vesprada amb un ball a les 7. Això serà en el marc del Festival Sirocco. Hi haurà allà mateix de què menjar i de què beure. L'entrada és de 12 euros per la vesprada, o bé de 20 euros si voleu assistir als dos dies del festival, els 19 i 20 de juny. Podeu comprar les entrades sobre Eroasso fins al 15 de juny, o bé al llac mateix a partir de les 5, obertura de les portes a les 6. Us convidem a assistir a tot el festival, que el programa té més que molt bona pinta. Doncs, recordeu, el diumenge 20 de juny, ball al llac de Vinçà a partir de les 7 en el marc del Festival Sirocco. Trobareu totes les informacions sobre la web del Teatre de la Complicité i les seues xarxes socials. Vos ho perdeu pas, us esperem nombrosos. Que corri la veu!
3: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels, a Vives, 88.2.

despunta el matí. La dona de la casa del Pi practica tai chi, descalça sobre gespa humida, humida. La coberta sa germana fa sonar la campana. El bambú sembla inquiet a l'efecte del ventet.

flancs. Així com te cotó va néixer al Japó la dona de la casa del pi. Del pi. Asseguts a l'ombra de la llimera, és estiu a la ribera. Crema l'aire, pica el sol. Crema l'aire, pica el sol. El sol. Millol no pensa'l massa, suggereix, maleja la calabassa. Le calenta el meló, insisteix.

0: Sortim de casa.
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, soc de Joan Ferris de l'associació Terre Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny a les 8 hores a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terreunivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
3: Ràdio Arrels, en FIAC 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio
1: Arrels. Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
2: Ràdio Arrels, a Elna, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A tu i 95.

Sí. Industrials. Un article a la web The Conversation explica que mitjançant el seu celebre concepte de convivencialitat, l'autor sostenia que les eines han de servir per alliberar la col·lectivitat en lloc d'esclavitud.

0: Casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Adiu! Escalfeu-vos les cames, que Juglars us farà ballar. El dissabte 20 de juny esteu citats al llac de Vinçà. Juglars obrirà la vesprada amb un ball a les 7. Això serà en el marc del Festival Sirocco. Hi haurà allà mateix de què menjar i de què beure. L'entrada és de 12 euros per la vesprada o bé de 20 euros si voleu assistir els dos dies del festival, els 19 i 20 de juny. Podeu comprar les entrades sobre Eroasso fins al 15 de juny o bé al llac mateix a partir de les 5, obertura de les portes a les 6. Us convidem a assistir a tot el festival, que el programa té més que molt bona pinta. Doncs recordeu, el diumenge 20 de juny, ball al llac de Vinçà a partir de les 7 en el marc del Festival Sirocco. Trobareu totes les informacions sobre la web del Teatre de la Complicité i les seues xarxes socials. Vos ho perdeu pas, us esperem nombrosos. Que corri la veu!
2: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reu, 95.

0: Bon dia i benvinguts a l'estadi Gilbert Brutus. Avui ens trobem per la 15a jornada de la Superliga. Els Dracs catalans s'enfronten contra el Bradford Bulls. Recordem que els catalans són qualificats 8ens a la classificació amb 14 punts i els Bradford Bulls 10è amb 10 punts. Recordem també el sistema de la Superliga. Els 6 primers se qualificaran per als play-offs a final de temporada per disputar el títol de campionat. Gregori, bon dia, com anem?
1: Bon dia a tothom, bon dia, Axel, mira, vaig bé.
0: Et felicito, Gregori, el teu aniversari, avui un dia especial. I per començar, Gregori, quin seria l'enjoc d'aquest partit?
1: Bé, pels Dracs catalans és provar de tornar a agafar el tren dels sis qualificables. Són encara 2 punts, i són, però davant seu hi ha equips que com Wigan, com Centenets, aquests equips grossos d'aquesta Superliga. Serà complicat pels catalans, però avui també és un partit important contra un d'aquest de la classificació que tenen darrere. Doncs alhora, important pels Dracs de continuar a deixar a algun equip al darrere i de provar d'anar a agafar aquest tren que hi ha al davant.
0: Doncs avui hem dit que juguem contra, com tu has dit, el d'avui a la classificació, els Bradford Bulls. Què ens podries dir d'aquest rival?
1: Bé, més que les capacitats que tenen a l'hora actual, és un equip que l'any passat jugava a segona divisió, un equip que és històric dins d'aquesta Superliga, un equip que ha sigut capaç de ser campió del món a un moment donat, a la seva època, doncs un equip que té història i que a poc a poc sembla que vulguin tornar a escriure aquesta gloriosa història.
0: Doncs avui és el segon partit que els Dracs catalans juguen contra els Bradford Bulls. Recordem, què va passar al partit d'anada?
1: A l'anada, un equip dels Dracs que han perdut, que han estat desfet 28-10 a Bradford a la segona jornada. El que serà important per Dracs és de reaccionar, demostrar que era un accident en aquest principi de temporada i que ara han pogut tornar a posar les coses al seu lloc.
0: D'acord, Gregori. Tu que segueixes la Superliga al quotidià, què s'ha passat en prèvia d'aquest partit? Quina declaració podríem dir de jugadors o d'entrenadors?
1: Hi ha dues grosses declaracions. La primera ve d'entrenador més sobre el camp, que ell demana que els jugadors tornin a agafar aquestes ganes de jugar els uns pels altres, d'aquesta solidaritat que permet a un equip de defensar. I a costat d'això, la declaració de Kurt White, el nou entrenador, que diu que cada jugador ha d'augmentar el seu propi rendiment. Aquí està donant un cop de peu als seus jugadors, dient, ei, us heu de despertar, heu de donar el més bo de vosaltres, perquè de moment, individualment, tampoc no es fa la feina.
0: D'acord, gràcies, Gregori. Doncs avui podem dir, per parlar de...

0: I mira, el públic, avui hi ha molt públic, crec que hi haurà molt públic avui, Gregori.
1: Sí, un estadi prou ple. Veiem que hi ha bastants seguidors de Bradford que han vingut, però el que també és maco de veure és que el sol s'ha amagat una miqueta, les condicions de joc són perfectes. Un petit airet que permet de refrescar, entre cometes, eh? Però les condicions són ideals. Un partit que podreu seguir en directe i en català sobre Ràdio Arrels, gràcies als nostres patrocinadors. Comencem per el primer patrocinador, que és el Dragon Business Club. Això és un conjunt d'empresa, partenaris dels Dracs, que fan viure la part econòmica dels Dracs. És a dir, les empreses del voltant dels Dracs que volen crear contacte, xarxen entre ells, se posen a dins d'aquest Dragon Business Club per poder parlar dels negocis. Aquí el president és el Damien Magui. Si voleu qualsevol informacions, les podeu demanar al Damien Magui al 06 20 04 25 i 31. L'altre partenari que tenim són els opticians catalans, que són un conjunt de dos opticians. Són els opticians Atoll, que hi ha a Perpinyà Nord i a Perpinyà Sud.
0: Gràcies, Gregori. Avui també, passejant-se per Gilbert Bristus, hem pogut sentir que la gran animació que tenim just davant nosaltres a la tribuna Guaix avui faran servir espectacles de pirotècnia de més de 60 metres. Doncs veurem després, abans que surtin els jugadors, si realment això de 60 metres serà previst. Doncs ara parlem dels dos clubs, Gregori. Per començar, el club visitor, els Bradfords, què ens pots dir més en detall?
1: A l'anada ho han mostrat les seves grans qualitats, les seves bones qualitats és davant. És un joc de gros, un joc més petit, més tancat, però un joc amb moltes percussions, amb moltes ganes. Aquest club és ben bé la mentalitat nord d'Anglaterra, del nord de l'Anglaterra. És un joc rugós, un joc de grossos, un joc dels espais petits. L'important és de guanyar metres ràpidament i de controlar el ritme del partit, és a dir, controlar el mig per impedir als adversaris de poder jugar ràpid. I a poc, cansant aquest gros del mig, volen alliberar els jugadors perillosos. I doncs això és la particularitat d'aquest equip de Bradford.
0: I concernint l'equip de casa, els Dracs Catalans, què ens pots dir sobre els Dracs Catalans avui especialment?
1: Avui el que puc dir és que es mirarem una miqueta al malic aquest equip dels Dracs, perquè hem vist que últimament havien tingut dificultats per poder acabar els partits, i en tot cas ara el que se demanarà en aquest equip és que cadascú faci la feina, que puguin agafar iniciatives personals i aquest joc de moviment. Axel, avui, qui són els equips?
0: Doncs les alineacions dels equips, les composicions. Comencem per l'equip local, els Dracs Catalans. Amb el número 1, al darrere, com sempre, el Charlie Stens. A l'ala, amb el número 2, el Tony Mackinson. Amb el número 24, al centre, el local, el Guillermo Asperu Pichet. El seu company al centre, el número 4, el Fatapé. I a l'ala, amb el número 3, el Nick Cotridge. Mig d'obertura, amb el número 6, el Toby Sexton. El mig melí, amb el número 7, amb el seu peu esquerre, el Lewis Dodd. Els dos pilar, amb el número 16 i 17, Josh Allen, i el local, Romain Navaret. El taló, el Cruz Lemming, amb el número 19. Segona línia, amb el número 11, el Frank Maria, i amb el número 20, el Zach Lipovich. I tercera línia, amb el número 10, el Julian Busque. A la banqueta tindrem el Chris Atae, el Ben Condon, l'Hervé Wilson i el Mathieu Laguerre.
1: Un equip dels Dracs sense grans sorpreses avui. Amb l'absència del Benjamin Garcia, es condueix el Busquet en tercera línia, un banc que dona la intenció d'aquest partit, i ara l'accés ràpidament ens donarà l'equip de Bradford.
0: Doncs l'equip de Bradford Bulls avui arriben al darrere amb el número 1, Caleb Aiking, a les ales amb el número 23, el Connor Wine, i amb el número 5, Ethan Ryan. Els dos centres, amb el número 24, el Guy Hermitage, i el número 4, Wake Blake. Al mig d'obertura, el Jaden Nikorima, antic jugador dels Dracs. al mig melé amb el número 32, el Chris Atkins, els dos pilars amb el número 8, el Ryan Sutton, i el número 15, l'Irebe Doro. El taló amb el número 9, l'Andy Akers. Els dos segona línia amb el número 11, el Dan Russell, i el número 34, el Phoenix Tenway. Per acabar, tercera línia, amb el número 13, el Joe Mellor. A la banqueta avui per als Bradford Bulls, l'Evon Scurs, el Will Gardiner, l'Eliot Peposhi, el Riley Dean i el Luke Howley. A la banqueta dels Dracs Catalans, el John Cadwire, que acabarà tot l'any a la banqueta dels Dracs, i a la banqueta dels Bradford Bulls, el Kurt Hagerty. A l'àrbitre del partit, el Matty Lynch. Gregory.
1: L'espectacle està a punt de començar, just el temps de donar tots altres partenaris que tenim cap pintura, per totes les obres de pintura que podeu necessitar, podeu trucar al 06 13 91 17 94 i per tot el que és cuina i muntatges de cuina i petites obres, podeu trucar al antigament al Popo Service, però ara es diu Ma Cuisina, al 06 26 04 60 62. El xut de centre és donat per Guillermo Espero-Bixé, ben recuperat per l'equip de Bradford, que dona el primer punt d'impacte a 15 metres de camp propi dins els espals. Akers, darrere el tingut, envia el seu pilar, Sutton, ben agafat, que no ha guanyat ni un metre sobre aquest impacte. Akers, darrere el tingut, els anglesos aparten la pilota i van a jugar amb el segona línia, placat més o menys a 20 metres de camp propi. Tornen completament de l'altre costat amb el número 15, Doro, ben placat. Insisteixen del costat esquerre, petit costat. Bona defensa catalana. Del costat esquerre a 10 metres de la sortida. Joguen el cinquè i últim cop de peu de Nico Guimà, recte i alt davant seu. El Steins recupera aquesta pilota i comença el contraatac. Ben placat, més o menys, a 30 metres de camp propi. El centre català, Kotric, el jugador de la català, agafa aquesta pilota, joga el tingut. Lemming arrenca darrere el tingut, guanya 15 metres. Tot Busquet envia el Navaret dins els espals. Cau cols a genoll, pot jugar ràpid el seu tingut. Lemming joga amb el Sexton. Sexton no té espai, va de l'altre costat pel Dodd. Dodd al centre del camp, al mig del camp, provoca aquesta defensa. Cora de través es fa placar a 30 metres del camp. Fa taper darrere el tingut per Sexton. Cinquè últim, dona un cop de peu molt alt dins la zona, ben recuperada pel número 23, Wayne, que joga el contraatac i es fa placar a 10 metres de camp propi. Els anglesos tornen dins els espals, una passada ben lateral i el jugador és placat a 15 metres de camp propi. Continuen del costat esquerre. Bona defensa catalana. L'anglès placat a 20 metres de camp propi. Canvien completament de costat amb el número 11, Russell. Russell ben placat. I va ara el Steinway placat sobre la línia dels 40 metres. Cinquè i últim cop de peu, recte davant seu, dins la zona, encara una vegada, de Steins, que recupera aquesta pilota. Allibera aquesta pilota per fa tapé del costat esquerre de l'atac català sobre la línia dels 40 metres. Steins va desfiar defensa, ben agafat, ben placat. Se gira i joga el seu tingut. Tot per Mackinson, que arriba al voltant del tingut i aconsegueix guanyar 10 metres. Lemming, Busquet, gros impacte del Busquet. Arriben dins els 30 metres anglesos. Lemming ha continuat dins els espals. Sexton finta el joc al peu, ataca la defensa, allibera aquesta pilota. Allen dona un punt de fixació. Lemming, tot cop de peu alt del costat esquerre de l'atac. El Wayne recupera aquesta pilota i el Mackinson de seguit apressiona. Els anglesos són a 5 metres de la seva pròpia zona d'assaig. Joga el seu, tingut l'anglès, passada molt lateral per anar a buscar l'eix dels pals, ben a de bona defensa que ha posat, ràpid, ben placat. Pilota perduda i l'àrbitre anuncia un endavant. És una melé, un bon principi. Axel, un bon principi de primera part.
0: Sí, bon inici de partit de part dels Dracs Catalans, que veiem que estan ocupant el camp dels jugadors anglesos. Quan acaben, com tu dius sempre, quan acaben la fase ofensiva, estan quasi a la línia d'assaig, que quan els anglesos de moment acaben la seva fase ofensiva, estan molt lluny de la zona d'assaig dels catalans. Això fa que, insistint, en aquests 5 primers minuts tenim ja la primera penalitat, aquest endavant del jugador anglès. Els Dracs tindran una molt bona possibilitat per marcar aquest assaig. Veiem els jugadors, no sé exactament què està passant. Sí, un jugador anglès que potser tindrà de sortir per una lesió. Mala sort, comença aquest partit. Es preparen els jugadors, es ficaran en plaça potser a veure què decidiran amb aquesta penalitat. Si optaran per una melé o... Ara veiem el gest de l'àrbit. Doncs els jugadors dels Dracs que no decideixen agafar els punts amb el peu, però que decideixen jugar per anar a marcar un assaig, serà una melé, Gregori, a 10 metres de la zona d'assaig dels anglesos. Bona possibilitat per marcar. Moment clau, moment decisiu d'aquest inici del partit. El límit. L'àrbit torna a fer jugar la melé. El Lewis Todd ha jugat la melé massa ràpid, crec. Gregori, ara començarà la segona melé.
1: Si jugaran, tornant a fer aquesta melé, l'introducció ha sigut massa ràpida. Per tant, els catalans engeguen el joc costat dret. Stains va desfiar la defensa, ben agafat, ben esperat i posat sobre l'esquena. Lemming torna cap a l'eix dels pals, tot creuada amb el Navarrete, bon punt de fixació, a 10 metres de la línia d'eix dels pals. Lemming torna a arrencar a la dreta, tot per Lipovic, no, Maria Precat, a 2 metres de la línia, a costat català, a llibre aquesta pilota, Stengs, a 1 metre de... sobre l'esquena. Els catalans a 1 metre de la línia, surten la pilota completament, Lemming, tot, Navarrete, placat a 15 metres de la zona d'assaig, interès d'espalt, cinquè, últim, Lemming, Sexton, tot, passada plana per Lipovic, que arriba, trenca la línia, passa la línia i va marcar gairebé entre pals. Quina passada a plana que permet aquest assaig. Uau, que ben jugat això.
0: Que ben jugat, després de 6 minuts de partit, veiem els Dracs Catalans que han construït la possibilitat de marcar aquest assaig. Com tu has dit, Gregori, cinquè i darrer tingut, i no han decidit jugar al peu, han decidit de jugar-la a la mà. 3 contra 3. Però la passada aquesta, amagada per la cursa del Zach Lipovic, superbon inici de partit dels Dracs Catalans, que marquen el primer assaig. A més, el Zach Lipovic ha aplatit l'assaig al centre dels pals. Doncs, minut 6, Dracs Catalans 4, Bradford Bulls 0. Veiem com el Guillermo Aspiro Puixet està posicionant la pilota per fer aquesta transformació. Normalment podrem dir que és una transformació fàcil amb el seu peu dret dins l'eix dels pals, a 11 metres exactament. Concentració del número 24, al local Guillermo. L'àrbit li dona la possibilitat que ho aconsegueix, passa a dins dels pals, minut 7, Dracs Catalans 6, Bradford Bulls 0. Gregori, quin bon inici de partit dels catalans.
1: Sí, una dominació catalana dins d'aquest principi de partit. Estan passant tot el temps, aquests primers 7 minuts, tot el temps dins del camp anglès. Un equip català que juga, de moment, amb molt pragmatisme. Però recordem quina passada del Dot Plana que permet al Lipovic anar en terra promesa. El xut de centre és donat per al número 32, Atkins, i un recte davant seu, pilota per Josh Allen. Bon impacte del Josh Allen, placat per Armitage. Dot per Lipovic. Lipovic, placat sobre la línia dels 20 metres, lleugerament a la dreta, a l'esquerra dels seus pals. Lemming, Navarrete. Navarrete, bon impacte de Navarrete, posat sobre l'esquena, s'agira, pot jugar el seu tingut. Lemming, Sexton, Maria. Maria, que s'atreu d'un placatge, però després s'ha agafat per 3 jugadors, placat a 2 metres de la sortida, i sembla que hagi fet un endavant quan s'ha aixecat. És una melee pels anglesos, una petita falta de mà, la pilota li escapa. Ai. Era per poder sortir del seu camp tranquil·lament, i el Blake l'ha placat molt bé fins que el Maria li escapi la pilota. Recordem, minut 9, Dracs Catalans 6, Bradford Bull 0. I és la primera vegada, Axel, que veiem aquest equip de Bradford dins el camp català. Bona, els anglesos aparten la pilota, envien la pilota fins al número 11, Russell, ben agafat, ben placat, dirigeix els pals. 30 metres del camp català. Atkins arrenca darrere el tingut, fa una creuada amb el seu pilar Sutton, placat a 25 metres del camp català. Acker, Melor, passada plana per al

0: d'una penalitat d'un endavant i el primer assaig ara mateix dels anglesos arriba després d'un endavant d'una penalitat. Recordem l'importància de no fer endavants, de fer un joc propi. Doncs sí, minut 10, Dracs Catalans 6, Bradford Bulls 4. Veiem el jugador anglès preparant-se per la transformació.
1: Aquí veiem un petit temps mort, eh? Veiem que l'assaig ha es confirmat a la pissarra, a la pantalla gran. Encara no era confirmat aquest assaig. Ja està. És un assaig del Sutton, com havíem dit en directe, i la penalitat se farà dins les espals. És una penalitat, és una transformació molt senzilla. L'Atkins es prepara, dona el cop de peu i la pilota passa entre mig dels pals catalans. Bé, dos equips que malgrat una dominació catalana són empatats de moment. I veiem dos assaigs que s'assemblen molt. Els catalans han marcat el mateix tipus d'assaig, són una passada gairebé plana, els anglesos igual, passada plana dins gairebé l'eix d'espals i bum, la línia està trencada i és un assaig. El minut 12 d'aquest partit. Dracs Catalans 6, Bradford Bulls 6. Un partit que podeu seguir en directe i en català sobre Ràdio Arrels. Cop de peu llarg, pilota pel Melo. Melo, gros impacte del Melo encara, però ben esperat i que li han aconseguit a fer perdre un petit metre. Els anglesos proven de sortir de camp propi, juguen. És un joc a una passada. Endavant, català! Endavant dels anglesos de Bradford. Recuperació dels catalans a 15 metres de la zona d'assaig. Lemming, darrere el tingut dins els pals. Lemming, Josh Allen. Gorsa presa de pilota de Josh Allen, que guanya 5 metres. Estem a 5 metres de la zona d'assaig. Lemming se'n va del costat dret. Sexton, busca un espai, però ben agafat per aquesta defensa anglesa. Lemming, Busquet. Busca un espai ben esperat, ben placat. No hi ha res a dir. Lemming dirigeix els pals a 5 metres de la línia. Sexton, Dodd, creuada amb el Fatape, trenca un placatge, busca un espai i es fa placar a 10 metres de la zona d'assaig anglesa. Lemming va cap a la dreta, grossa cursa de Josh Allen, però la defensa anglesa puja ràpid i impedeix als catalans de poder moure. El joc sembla que es prepari i se'n va. Petit cop de peu ras del Lemming, ben recuperat per la defensa anglesa. I sembla ser que l'àrbitre anuncia un endavant català, no? M'apareix. No ho sé, és que no acabo de veure que ha anunciat un endavant. Ah, no, un endavant van anglès. Pilota pels catalans. Tornem a tenir una cadena de 6 tinguts dins dels espals. Axel, hem vist que aquestes pilotes són interessants, eh?
0: Sí, pilotes molt interessants, eh? Quan es pot aconseguir dues fases ofensives consecutives, sempre ho diem, són ara, són en aquests moments que es poden marcar els saps. La Mele s'ha jugat.
1: Mele, la pilota se'n va cap a l'esquerra. Steins ha vingut a incorporar la línia i es fa placar del costat esquerre de l'atac català, 5 metres de la línia. Fa tapir. Lipovic. Fa una cursa i va a fer-se placar 5 metres de la línia. Del costat esquerre, Lemming. Lemming, 6 de més, Lemming, Sexton. Sexton, Navarrete, ben agafat, placat a 4 metres de la línia. Lemming, darrere el tingut. Lemming, cap a la dreta, Lemming, amb el Josh Allen, que arriba a ras i que trenca un placatge i va a marcar. L'havies dit, Axel, important per aquests dos equips de no fer falta dins dels seus 10 metres. Cada vegada, després d'una mínima a dins d'aquests 10 metres, l'equip ha aconseguit, ha marcat, Axel, un equip català que se mostra molt eficaç.
0: Molt eficaç. Avui no perdonen les errades, s'apaguen cash directament per un assaig. Sí, avui un equip català que vol confirmar, un equip català molt agressiu, que sempre quan arriba als 10 darrers metres concretitza per marcar punts. Doncs efectivament, minut 16. De moment, Dracs Catalans 10, Bradford Bulls 6. El jugador local, el Guillermo, s'està preparant per transformar aquest assaig

0: Cori,
1: et passo.
2: Aquest assaig és confirmat. Axel, dos equips que aconsegueixen a marcar, a posar ràpid perill del camp adversa, important per els entrenadors que això canvia, perquè sabem que aquests partits agraden al públic, però als entrenadors bastant que això, no, Axel?
1: Nosaltres volem veure assaig, això, problemes dels entrenadors, exacte.
2: Espero Bixet, dins d'eix d'espals, dos passos d'empenta, dona el cop de peu i la pilota passa ben bé entre mig els pals. En minut 15, Dracs Catalans, 12, Bradford Bull, 6. Important ara, Axel, de sortir de camp propi sense fer faltes per venir després d'aquest temps fort, no encaixar un temps feble.
1: Sí, exacte. No, provar de no repetir la mateixa errada que hem fet quan hem marcat el primer assaig. Ara Bradford ens tornarà la pilota. Doncs a nosaltres de tornar cap al camp anglès sense fer cap errades. El cop de peu és donat, recuperació, llencen el Josh Allen i primera percussió.
2: Sí, uns catalans que aquí són en la zona propi del camp, del seu propi camp, doncs serà una zona que els anglesos hi diuen yardage. L'objectiu és el mínim de passades possibles, quedar més cap a l'eix dels pals i guanyar metres per sortir d'aquesta zona vermella. Bon impacte aquí del Navarreta, que guanya 10 metres sobre aquesta possessió. Estem a 30 metres del camp català. Sexton, finta la passada, la porta s'ha una miqueta obert, però s'allà tancada immediatament sobre la línia dels 40 metres. Leming arrenca del tingut i guanya 10 metres, 12 metres fins i tot. Staines, 5è i últim Staines. Sexton, cop de peu cap a la dreta, dins la zona del Aikin. Aikin recupera aquesta pilota i se'n torna cap a l'eix dels pals, ben placat, ben esperat, a 10 metres de la seva zona d'assaig. Els anglesos amb el Ryan ben placat a 20 metres de camp propi. Atker, envia el joc més cap a l'esquerra i el Dugu s'arrenca de dos placatges i ben placat. No, és el Stewarder placat sobre l'any dels 40 metres. Atker se'n van del costat dret, però no, el jugador fa una creuada i se'n torna encara cap al costat esquerre, al costat esquerre de la defensa catalana. El joc, els incerceixen a la dreta, Nico Guimà ataca la línia, trenca dos placatges, sort que el doctor i placa el Nico Guimà cap al jugador. El joguen cap a l'esquerra, el número 13 aparta el joc, hi ha un sobrenombre, alliberació de la pilota per el número 5, Ryan, que m'apareix, que marca ben bé a la cantonada. L'àrbitre accepta aquest assaig. Aquí és ben bé el Nico Guimà, que s'ha fet la maleta aquí,
1: S'ha escapat de tres jugadors, S'ha estirpit d'un placatge i d'un altre. Ha fet la diferència, Primera jugada, personal, d'un jugador en aquest partit. 30 metres, me sembla que ha guanyat, amb la seva defensiva, uns 30 metres. Sí. I ho has dit abans, quin partit. Tenim 18 jocs, ja tenim 3 assajos. Quin partit ofensiu, Gregori?
2: Sí, un partit ofensiu que fa aixecar el públic, ben entès, però que alhora, segurament enfada els entrenadors, perquè sabem que els assajos sempre venen d'una errada, i aquí en 20 minuts cada equip concedeix dues errades grosses. I aquí, què dir, tres jugadors sobre el Nico Guimà. El Nico Guimà aconsegueix escapar-se d'aquest placatge. Després és complicat, la línia està trencada i poden anar de per tot. Un assaig marcat per al número 5, gaiant completament a la cantonada del camp. Serà bastant complicat a transformar. A més, el xutador és esquerrà i té els pals a la seva dreta. És més complicat, El xut és donat i m'apareix que la pilota passa a costat. En el minut 19, Dracs Catalans, 12, Bradford Bull, 10. Ha pulit. Important de cuidar la defensa, Axel, perquè sabem perfectament que és important que se guanya un partit de rugbi defensant més que atacant,
1: Exactament, si els catalans arriben a a fer una bona defensa i no encaixar assaig automàticament. Si tindrem més possibilitats de guanyar aquest partit que Bradford. Joc de peu donat, la pilota està en l'aire.
2: El jugador la recupera i es fa placat 10 metres de camp propi. Torro, Torro arriba amb velocitat, però ben esparat i ben collit per al Navarreta. I veiem Dugó, fa l'esquena rodona el Dugó. Veiem que l'impacte ha sigut fort i no sé si no ha tocat, si no ha pas tocat una miqueta al cap de l'adversari. Sapiguent que si toca el cap de l'adversari, el Navarreta és un joc perillós. Ara estem veient l'àrbitre que està parlant en el micro amb l'àrbitre que hi ha a l'estudi. I que es poden jutjar aquestes errades. Aquí ho tornem a veure a la pantalla gegant, però en directe, en tot cas, veig un placatge dur, però pas un placatge amb intenció de fer mal, No sé, Axel, de prop, d'aquí on ets tu, veus si li toca la cara o no?
1: De fet, aquest cop arriba d'un primer placatge del Lewis Dodd, que placa el Doró i que l'acompanya cap al Navarrets. No és la intenció primera del Navarrets. El Navarrets el troba a sobre perquè el Lewis Dodd li rebota a sobre. Doncs no, crec que l'àrbit no donarà una targeta al Navarrets. Estem mirant les imatges a la pantalla gegant. L'àrbit està explicant al Dogo que ja s'ha aixecat.
2: Aquí acabem de veure que l'àrbitre ha sortit una targeta, però no us espanteu, una targeta verda. Vol dir que demana que el jugador vagi a veure els fisio per veure que tot vagi bé. Però veiem que el Navarret es queda sobre el camp. El joc tornarà a començar, minut 20, sobre el Ràdio Arrels, Dracs Catalans 12, Bradford Bull 10. Els anglesos proven de tornar a pujar aquesta pilota i el jugador es fa placar a 20 metres de camp propi. Creuada del Meló. El jugador ben agafat, ben esperat. Els anglesos aquí aconsegueixen encara a guanyar camp fàcilment aquí sobre aquesta possessió. Sobre aquesta pilota han guanyat 15 metres. Insisteixen del costat esquerre. Cinquè últim cop de peu ras on troben una tuixa sobre la línia dels 20 metres catalans. Excel, aquí veiem per esperar i desitjar la falta d'un català.
1: Joc de peu intel·ligent, sí. No han esperat el cinquè i darrer tingut per fer aquest cop de peu de possessió de camp. Això obliga els catalans a tornar a arrencar el seu propi camp.
2: Mackinson, sobre la línia dels 30 metres, agafa aquesta pilota i és placat a la línia dels 40 metres, gairebé dins els espals. Josh Allen navega dins la defensa i arriba ben bé al mig del camp. Lemming, Busquet, bona cursa del Busquet, placat a les cames, que cau immediatament. Pot jugar ràpid al seu tingut. Lemming, tot. Lipovic se gira, hagués pogut alliberar aquesta pilota. Cinquè i últim, tot. Sexton, cop de peu alt del costat esquerre de l'atac català. El jugador, el número 1, Aikin, recupera aquesta pilota i es fa placar immediatament a 10 metres de camp propi. Els anglesos aparten aquesta pilota i per portar-la cap al mig dels pals es fan placar. Joguen el tingut, el jugador arrenca d'ara el tingut i es fa placar a 10 metres de camp propi. Han perdut 3 metres. El Blake arrenca d'ara el tingut, se'n va del seu costat esquerre, prova d'alliberar aquesta pilota, però no. Ben jugat, Navarreta li bloqueja els braços. Els anglesos guanyen camp, arriben sobre la línia dels 40 metres. Cinquè i últim, anuncia l'àrbitre. El joc al peu, bon joc al peu, recte davant seu, dins la zona del Mackinson, que la controla amb el peu, rellisca i la recuperen els anglesos. No, el Dodd la recupera per sobre. Ui, sort, Axel, perquè aquí hi havia una errada que el Messi hagués pas fet,
1: No, el número 2, l'ala, el Tommy Mackinson, No és un argentí, no té el mateix peu esquerre que el Leo Messi, efectivament. Ha volgut controlar, perquè vosaltres no ho veieu, clarament, ha volgut controlar una pilota, un cop de peu que ha pujat a més de 20 metres, a l'estil del futbol, però se li ha escapat la pilota. Sort que el Doro ha fet un endavant recuperant la pilota, perquè hauria sigut molt perillós. Veiem a la nostra esquerra el Lemming, que s'ha pres un placatge alt, justament de la part del Dorro, el fisio català l'està... Sembla que va millor, ja està. Es recupera el Lemming, però vaja cop s'ha endut. Gregori, una mele s'està preparant, no?
2: Sí, serà una mele pels catalans sobre la línia dels 30 metres a camp propi. Ja està, veiem els fisios, aquests que porten l'aigua a poc sortir del camp. El Lemming s'ha tornat a aixecar, torna a posicionar-se en posició de tercera línia. Els catalans han posat tres jugadors d'un costat i tres de l'altre. Aparta la pilota cap al costat esquerre amb els Tains. Tains ve a desfiar la defensa adversa. Armitage el placa. Lemming. Mackinson busca un espai ben pres, ben placat, a 40 metres de camp propi. Lemming, Navarrete. Navarrete, ben bona pilota que guanya 10 metres i es troba a passant, trepitjant el camp anglès. Busquet, Sexton. Guillermo, ben placat. El públic repotega perquè diu que hi ha un placatge alt. Arrenca el tingut el Kotrich, que se'n torna cap al mig dels pals. Ben placat sobre la línia dels 30 metres. Allibera aquesta pilota. Josh Allen, gros impacte, que guanya 10 metres del costat esquerre de l'atac català. Lemming se'n va cap a l'esquerra. Lemming, Dodd, petit cop de peu del Dodd per sobre la defensa. Bon cop de peu i els anglesos que fan una falta impedeixen el Stein de passar. Per tant, serà una penalitat. Axel, què faran els catalans aquí? Provaran de marcar o agafaran dos punts?
1: Sí, jo crec que els catalans decidiran de continuar a jugar, perquè tenen actualment la dinàmica és millor, costat català. Gregori, jo penso això.
2: Tens tota la raó, Axel. Veiem uns catalans que se preparen per atacar. En tot cas, no veiem pas el Guillermo marxar del seu costat d'atac. Doncs això vol dir que no provaran de xutar a pals. Per tant, Lemming segurament jugarà el seu cop franc, jugarà a la mà. Veiem que hi ha un jugador que se fa posar un strap al voltant del cap. Segurament un petit impacte. S'ha obert i ara els anglesos, els catalans podran fer aquest atac. A 10 metres de la línia anglesa. Lemming té la pilota, els anglesos són preparats. Els anglesos comencen a jugar abans que el Lemming hagi jugat el seu cofranc. Ja està, està jugat. Navarrete, bon impacte del Navarrete dins les espals. Lemming cap a l'esquerra, passada plana per el Josh Allen. Josh Allen joga ràpid el seu tingut. Tot canvia de costat. Sexton Stein del costat dret. Navega dins la defensa. I ve aquesta pilota per Maria creuada amb el Kotrich, que torna cap a les espals. S'arrenca d'un placatge. Es fa placar del seu costat dret a 10 metres de la zona d'assalt. Stein arriba amb velocitat. Busca un espai, busca un jugador. L'allibera per Lemming, que torna amb el 24, que m'apareix que és el Guillermo. Ben placat a 10 metres de la zona d'assalt al costat a dret del seu atac. Lemming, Sexton, Josh Allen. Gros impacte. És una penalitat per fora de joc. Ai, ai, ai, Axel. Veiem aquest equip català que multiplica el temps de joc. I ho sabem, l'Axel ens ho ha dit abans. Quan passa això, ben sovint, l'equip que té tants atacs i tants tinguts dins del camp adversa acaba marcant. Lemming dins l'eix d'espals. Lemming amb el número 22 català. Ben placat lleugerament a la dreta del camp del costat. Alliberen la pilota als catalans, costat dret. Pilota recuperada. pilota per una pilota pels catalans costat dret del seu atac. Sexton, Lemming, Lemming de Krau, Lemming Dot, Lipovic, arriba a 10 metres, però és ben placat per Armitage. Sexton ataca la línia, Sexton, Josh Allen, ben placat, i salvi qui pugui, costat anglès. Lemming arrenca el tingut, la dona Josh Allen, que va a marcar, Josh Allen, o Busquet, no ho sé, de lluny se semblen molt aquests dos jugadors. En tot cas, el nostre petit català de la Zinyà, que marca aquest assaig. Una dominació, ho has dit abans, que quan se multiplicaven els temps de joc dins de 10 metres era perillós. T'han donat tota la raó, Axel, i un assaig, a més, a prop, un assaig que serà fàcil de transformar perquè és a prop dels pals.
1: Sí, perquè ho han provat durant 2 minuts. Costat esquerre, costat dret, costat esquerre, costat dret. La defensa anglesa, havent defensat, els ha complicat la tasca als catalans, però què? Han tornat cap al mig, donant la pilota als gros, Navarreta, Busquets, Allen, 1, 2, 3 i assaig al centre, com tu dius. Doncs, quan manca 13 minuts perquè s'acabi la primera part, Dracs 16, Bradford Bulls 10 i veiem com el número 24, el Guillermo, està preparant-se per fer la transformació que està quasi al mig, 1 metre al mig, es prepara, se concentra, la tira i passa. Doncs, quan queda 13 minuts, Dracs Catalans 18, Bradford Bulls 10.
2: Un assaig transformat que permet als catalans de posar-se a 8 punts dels anglesos. Això és una bona notícia. És a dir que aquí podem veure el primer petit trencament d'aquest partit. És a dir que ara mateix, si tornen a marcar els catalans, els anglesos agafaran un cop sobre la cafetera. L'Atkins està a punt de donar el xut de centre. Atkins, cop de peu alt dins la zona del Mackinson, ben agafada. Satae, Satae, gros impacte del Satae, que es fa placar a 20 metres de camp propi, lleugerament a l'esquerra del seu camp. Lipovic, Sexton, Steins, Guillermo, placat a 30 metres de camp propi. Kotrich ara el tingut. Kotrich, Lemming, Busquet, dirigeix els pals, que arriba fins gairebé la línia dels 40 metres. Joga ràpid el seu tingut i l'àrbitre diu que el joc continua. Ben Condom, ben placat, ben esperat, pot jugar el seu tingut. Lemming, cop de peu d'àrea el tingut, cop de peu d'ocupació cap a l'esquerra de l'atac anglès. Aikin recupera aquesta pilota, però gairebé al moment que recupera la pilota, recupera els defensors, també. Els anglesos proven de sortir de camp propi, però els catalans fan una defensa molt eficaç. El joc se'n va completament ara de l'altre costat, del costat dret de l'atac anglès. Atkins, darrere el xingut, joga pel número 19, Gardiner, placat sobre la línia dels 40 metres. Aikin, cinquè últim cop de peu de l'Atkin, recta davant seu, ben recuperada per Steins, busca un petit espai i ben placat a 35 metres de camp propi. Mackinson, ben placat, a 40 metres de camp propi. Dodd, ben Condon. Condon, agafa ben placat, acaba de passar la meitat del camp. Kotrich, arrenca darrere el xingut. Kotrich, bon impacte del Kotrich, allibera aquesta pilota. Joguen amb el Dodd. Lipovic troba l'espai, la torna interior i no hi ha un empat, hi ha un endavant. Català, era ben jugat, encara una vegada. Un Lipovic que havia aconseguit a s'enforatar.
1: Sí, havia trencat un placatge al mig de dos jugadors. Ha volgut aprofitar aquesta situació per continuar la jugada alliberant la pilota, però ha mal fet aquesta passada. Una passada endavant, bo, una mica de precipitació, però que es podia, que s'entenc, perquè al moment era una bona situació per fer-ho.
2: Mire, pels anglesos sobre la línia dels 30 metres a camp propi. Joguen del costat esquerre de l'atac. Encara una vegada el Blake més ben esperat, ben placat, ben controlat en tot cas. L'anglès que diu, l'àrbitre que diu que els catalans han controlat una miqueta massa temps, per tant serà una penalitat pels anglesos, els hi permetrà de sortir de la zona de la seva zona vermella. Blake sobre a 45 metres de camp propi. Del costat esquerre de l'atac anglès. Blake dona aquesta pilota, se'n van completament de l'altre costat. La pilota és escapada per un anglès, però darrere, diu l'àrbitre, aparten aquesta pilota. El Steinwider placat sobre la línia de 50 metres del seu costat dret de l'atac. Armitage envia el joc completament ara de l'altre costat. Russell aparta la pilota per Blake, ben placat, no, per Ryan, ben placat del seu costat esquerre. Els anglesos ara juguen completament de l'altre costat. Ui, uns anglesos, d'accent, que fan molt viure aquesta pilota, que van de banda i banda del camp. Nico Rima ataca aquesta línia, fa un endavant, la recupera. Els Steins busca un espai, però ben agafat per Armitage. Tot Fatapé, bona cursa del Fatapé, del seu costat esquerre, arriba fins a la línia dels 30 metres. Mackinson, ben placat. Satae, dirigeix l'espal, que guanya 15 metres, arriba ben bé al mig del pal, del mig del camp. Lemming, arregla el tingut, busca un espai. Ai, ahí perd la pilota. Steins la controla, amb dificultat, però la controla. Ben placat a 35 metres del camp anglès. Lemming, Sexton, Dodd finta la passada i va sol, placat sobre la línia dels 20 metres. Els catalans se'n tornen cap a l'eix dels pals. Lemming, cop de peu, alt, del costat esquerre, la recuperen directament dins la zona d'assaig. Això serà un cop franc. Sobre la línia dels 20 metres, d'anglès ho juguen ràpid. En el minut 33, sobre el Rayo Arrels, Dracs catalans, 18, Bradford Bulls, 10, i els anglesos acaben d'escapar la pilota sobre els 40 metres. Ai. L'àrbitre anuncia un endavant. Sembla que el jut hagi gairebé demanat la demanda de petició, de la revisió, la demanda de revisió de petició. La demanda de revisió. Molt bé. Doncs els catalans demanen que això es torni a veure el vídeo. Si tenen raó els catalans, darrere tornaran a tenir una demanda de petició. Si s'enganyen, en dins d'aquesta primera part, Axel, no tornaran pas a tenir una petició possible. En tot cas, segurament ho veurem a la pantalla. Axel, t'ho deixo comentar.
1: Veiem a Lewis Dodd, que ha demanat el Captain Challenge. Doncs sí, veiem. Jo veig un endavant del jugador anglès. No sé, tu arribes a veure. Deixa que...
2: Petició, la demanda de petició és favorable normalment aquí. Ara esperem la decisió, però no veig pas cap català fer un gest d'arrencar la pilota. Oh, no, l'àrbitre diu que té raó. La seva primera decisió era la bona, per tant, serà una mele pels catalans. Axel, ens havien enganyat, eh?
1: Sí, ens havíem enganyat, però no som els únics, perquè veiem que tot el públic crec que ho havia vist com nosaltres. Hi ha tres jugadors que l'agafen, que el cinturen, deixa caure la pilota, segurament deu ser per causa d'això que fa caure la pilota, però a les imatges no veiem cap jugador o cap mà d'un català que toca la pilota per la fer caure. L'àrbitre esquerra sobre la seva primera decisió de camp, doncs mele que s'està preparant, però és un jugador català que té la pilota.
2: Doncs finalment la decisió de l'àrbitre en directe era mele pels catalans, demanda de petit de revisió feta pels anglesos i refusada. Doncs, per tant, els catalans tenen aquesta pilota i se la troben a 30 metres del camp anglès, dins d'espals. Lemming, darrere el tingut. Lemming, Sexton. Sexton, tot. Tot creuat amb el fata P, que ve a tostar i a fer-se placar sobre la línia dels 20 metres. Lemming, Lemming, Wilson. Wilson ataca aquesta línia. Ahir ve la pilota, Condon, Condon. Se'n va placat a 10 metres. Pot jugar ràpid al seu tingut. 6 de més. 6 de més. Satae. Satae a 5 metres de la línia, placat, controlat. Els catalans amb el Lemming, Lemming, Wilson, Wilson, placat a 2 metres de la línia. Queden 6 minuts d'aquesta primera part. Passada plana per al Condon, que s'estira i fa un endavant. Li escapa la pilota, no, Axel?
1: La veritat que aquí no he vist com que era... Era... Deixa mirar, tornen les imatges de la pantalla. Sí, tens raó, Gregori, se li escapa la pilota. Al moment de ficar, de platir la pilota a la zona d'assaig, se li escapa. Doncs aquest assaig no serà validat i la pilota la tornaran a l'equip anglès, que podrà sortir del seu propi camp, però melé a 10 metres. Doncs molt de camp tenen a remuntar els anglesos.
2: Important aquí pels catalans de contenir aquest atac, d'obligar els anglesos a quedar a prop de la seva zona d'assaig. Els anglesos insisteixen del costat esquerre del seu camp amb el Russell. Russell li escapa la pilota, pilota recuperada pels catalans. És important ara pels catalans i el Cotridge de venir a marcar. Cotridge per acat a 20 metres de la zona d'assaig anglesa. Lemming. Lemming, Wilson. Wilson, bona pilota agafada per Wilson, que es fa placar a 15 metres de la zona d'assaig. Lemming. Lemming, costat esquerre amb el Sexton. Sexton, Condon. Condon. Ben agafat, ben bloquejat. Pot jugar el seu tingut. Lemming, Sexton. Sexton, Satay, aturat. Ai, ai, ai, ai, això no va bé. Manca velocitat i moviment dins de l'atac català. Lemming, Lemming, Dodd, Dodd, cop de peu ras del Dodd per al Fata P, que va a tostar, a quixar aquesta pilota. Quin cop de peu, però, Axel, dins d'aquesta acció hi ha una trampa feta per Lipovic, que fa que la defensa ha de pujar sobre el jugador i això permet al Dodd de poder jugar darrere el jugador que ha pujat i el Fata P pot anar a marcar un assaig que sembla molt individual, però és col·lectiu, perquè només la cursa també del Lipovic obliga la defensa a pujar.
1: Doncs sí, tens raó, ho estaves dient, manca moviment, tres accions consecutives al mig del camp, sense córrer, sense que ningú demani la pilota, era molt estrany, però era una construcció, perquè hem vist que el quart tingut directament han accelerat i aquest cop de peu, aprofitant, com tu has dit, que el Lipovic pugi, ahir barat el Fata P, Lewis Dodd, quin cop de peu, perfecte a la cursa del Fata P. Doncs quan queda 3 minuts, l'assaig és confirmat, Dracs Catalans 22, Bradford Bulls 10.
2: Així, aquí, Axel, hem pogut veure tota la intel·ligència del mig català. L'acció d'abans fa passada plana pel Lipovic que els hi permet de marcar. Acció següent, pinta la passada i joga el peu. El defensor era obligat de pujar i ha deixat l'espai al darrere. Quina intel·ligència de joc. Guillermo, a 7 metres de la sortida i a 20 metres de la zona d'assaig, donarà aquest xut. La pilota puja i passa a l'esquerra dels pals. En tot cas, la bona notícia és que els catalans ara troben a dos assajos transformats de l'equip de Bradford i queden 2 minuts sobre dins d'aquesta primera part sobre Ràdio Arrels, minut 38, Dracs Catalans 22, Bradford Bull 10. Veiem uns anglesos que han agafat encara un cop sobre el cap, els veiem que la tornen a col·locar més a poc, com si necessitaven recuperar una miqueta. Cop de peu, anglès, llarg, recte davant per Mackinson. Mackinson, Satae, Satae, s'agira just abans d'impacte i cau al terra. Dodd, Dodd, Lipovic, Lipovic, bona cursa del Lipovic. ben placat sobre la línia dels 30 metres. Lemming Wilson. Wilson, bona cursa del Wilson, ben placat del costat esquerre del seu atac. Lemming insisteix a l'esquerra. Steins troba un petit espai, s'enforat lleugerament, ben placat a 40 metres del camp anglès. 6 de més. Lemming arrenca al voltant del tingut. Lipovic placat a 25 metres del camp anglès del seu costat esquerre de l'atac català. Sexton, Dodd. Incontrolable avui el Dodd, eh? Pilota per Ben Condon placat a 20 metres del camp anglès. Lemming del costat dret. Ben placat el Maria. Ben placat. Steins, 6 de més. Joca al peu dels Steins. Però per què Axel ha jugat un cop de peu el cinquè tingut quan només queda un minut s'havia de complet a la cara en aquí?
1: A més, hi havia un 6 de més, doncs és una rara manca de luciditat quan queda 50 segons perquè s'acabi aquesta primera part. L'àrbitre ha dit un 6 de més, és a dir, la fase ofensiva tornava a començar a zero, teníem 5 tinguts amb 40 segons per acabar la primera part, efectivament, és una rara de precipitació. Se'n sortiran els anglesos sense encaixar un cinquè assaig de moment. Ara veiem que tenen la pilota. Fan passar els segons perquè arribem a la mitja part. Gregori, veiem poc a poc els anglesos que on estan remuntant aquesta pilota.
2: Sí, tens tota la raó. Estan remuntant la pilota. Arriben gairebé a trepitjar el camp català. Apartant el joc completament a l'esquerra per al Blake. Blake allibera aquesta pilota, però l'allibera per al Sexton. Sexton, Cotridge. Cotridge es fa placar. I la sirena anuncia el final d'aquesta primera part. Axel, ens podries fer el resum d'aquesta primera part i què n'has pensat d'aquesta primera part, Axel?
1: Una primera part molt ofensiva on hem vist com els atacs a l'inici de la primera part han guanyat a les defenses. Perquè tenim una primera part amb un equip català que ja ha marcat 4 assajos al minut 6, al minut 15, al minut 28 i al minut 36, i els anglesos que han marcat 2 assajos. Què volem dir d'aquesta primera part? Una primera part amb 5 penalitats de cara a costat, però la diferència és que les penalitats que han encaixat l'equip anglès han estat a la fase defensiva, és a dir, molt a prop de la seva zona d'assaig. Els dracs catalans han pogut aprofitar de totes aquestes errades i, com ho has dit just abans, una primera part amb el marcador a favor de l'equip local català, 22 a 10.
2: Un partit que podeu seguir en directe i en català gràcies als nostres patrocinadors. El Dragon Business Club, un conjunt d'empreses partenaris dels dracs que fan viure el contacte entre les empreses. Si voleu poder integrar aquest Dragon Business Club, heu de contactar el president Damien Marie en el 06 20 04 25 31. Un partit també que podeu seguir en directe i en català. Gràcies als opticians catalans, que són les dues botigues a Tol que teniu a Perpinyà. Una a Perpinyà Nord i l'altra a Perpinyà Sud. Si teniu qualsevol obres de pintura per fer, aleshores no dubteu, truqueu cap pintura en el número següent. 06 13 91 17 94. I si voleu canviar de cuina o fer petites obres a la vostra cuina, aquí és Propose Service, antic nom es deia Propose Service, ara es diu Ma Cuisina Sant Esteve, en el 06 26 04 60 62. Ens retrobem d'aquí uns 10 minuts.

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
3: Ruta 66.
4: Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
5: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

0: Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.
1: Tornem a ser en directe i en català sobre Radio Arrels per aquesta segona part dels Dracs Catalans. El sud de centre serà donat pels jugadors vestit de negre, que són a nostra dreta, nosaltres. La pilota és recuperada pels catalans. Bon primer impacte. Tingut jugat ràpidament. Satae placat. Leming aparta la pilota, que apareix els pals en el vent Condom. Condom placat sobre la línia dels 30 metres. Bona cursa dels catalans, placat a 40 metres de camp propi. Leming darrere el tingut, prova la petita 40-20, però no. El jugador Aikin serà sobre aquesta pilota. Bon primer impacte de l'Aikin a 30 metres de camp propi i a l'esquerra del seu atac. El joc el tornen dins la zona, dins l'eix dels pals. Els anglesos joguen completament de l'altre costat cap a la dreta amb l'Armitage. Armitage placat, joga el tingut. El jugador és placat. Akers, darrere el tingut, joga cap a l'eix del camp. Aparten la pilota els anglesos amb el número 34. Steinweder, placat a 30 metres de la zona d'assaig anglès. El Atkin del costat esquerre dona un cop de peu recte davant seu i el Stein recupera la pilota i el defensor alhora. Una bona cadena de tingut costat anglès que venen a 10 metres, que venen a acabar 10 metres de la línia catalana. Els catalans comencen, recuperen aquesta pilota a 5 metres de camp propi i fa tapir, guanya 10 metres. Bona pilota pels catalans que guanyen 10 metres. Sexton, cop de peu, bon cop de peu del seu costat esquerre cap a la dreta del camp català, recuperat pel Gaian. Gaian comença el contraatac. Bona caça del Sexton, ben placat. A 25 metres de camp propi del costat esquerre del seu atac. Blake. Amb aquesta pilota ben placat. Aikin, bona primera pilota que es fa placar sobre la línia dels 50 metres. Els anglesos tornen cap a l'eix dels pals, ben placat sobre la línia dels 50 metres. Akers, aparta la pilota del costat dret del seu atac amb Armitage, que recupera aquesta pilota, ben agafat, ben placat, cinquè i últim, sobre la línia dels 30 metres, lleugerament a la dreta de l'atac anglès. Atkins, cop de peu, alt de l'Atkins, dins la zona del Stein. El Mackinson la controla amb el pit i escapa la pilota i és el jugador de l'ala. Vine, que recupera aquesta pilota i va marcar. Quin assaig! Contra el curs del joc, gairebé un assaig agut, aquesta errada del Mackinson que agafa aquesta pilota sobre el pit.
2: Sembla ser que els catalans no sé si han entrat a dins d'aquesta segona part. Com és possible aquesta errada tan gran en el cinquè i darrer tingut, com sempre, el jugador anglès llença la pilota amb el peu, perquè és així que tenim de fer el rugby a 13, cinquè i darrer tingut, cop de peu. La pilota està en l'aire i tres jugadors la poden recuperar al costat català i els tres jugadors se miren. L'agafes tu, l'agafo jo, l'agafes tu i al final ningú l'agafa. La pilota rebota al terra, rebot favorable per l'atac anglès, que a la segona cadena ofensiva d'aquesta segona part ve a marcar aquest assaig ara mateix confirmat. Doncs quan comença aquesta segona part, Dracs Catalans 22 i Bradford Bulls 14. Gregori, veiem els jugadors catalans que estan amb Rullana parlant-se. dient, ei, tenim d'entrar dins aquesta segona part, ja no estem al bastidor, perquè si no l'equip anglès aprofitarà d'aquesta situació. Un assaig marcat al costat dret a un metre de la línia. Gregori, és una transformació molt complicada.
1: Molt complicada, però alhora està del seu bon costat. Doncs, important per al català de reaccionar, perquè recordem que la setmana passada va ser complicat a la segona part. Els anglesos, l'anglès dona el cop de peu i toca el pal. I toca el pal. Per tant, en el minut 45, Dracs Catalans 22, Bradford Bull 14, el que podem dir, Axel, és que és important que els catalans ara reaccionin, perquè recordem que la setmana passada han fet una segona part catastròfica. Important que reaccionin, eh?
2: Sí, sí, cal. L'importància d'aquesta segona part, que no torni a repetir el que ha passat la setmana passada, on, quan fan unes primera part bones, els hi costa arrencar la segona part. S'ha confirma, han encaixat aquest assaig al cap de 5 minuts. Reacció esperada, Gregori, com tu dius.
1: Sí, sí. I bona reacció catalana, que han posat agressivitat dins del placatge i han obtingut un endavant anglès. Per tant, serà una mili pels catalans dins els 15 metres anglesos. Els catalans s'organitzen, 3 d'un costat, 3 de l'altre. Els catalans decideixen de jugar del costat dret. Guillermo creuat amb els tens, gros impacte del Guillermo, placat a 10 metres de la zona d'assaig. Lemming, Condon ataca la línia ben placat, s'arrenca del placatge, tornen a impactar, 2 impactes i ve a morir a 5 metres de la línia. Lemming darrere el tingut, Lemming, Sexton, tot accelerar, cursa creuada amb els tens que arriba amb velocitat i placat a 7 metres de la línia. Lemming, Sexton, Wilson, placat a 5 metres de la línia. Lemming, se'n va el joc cap a l'esquerra, Satai allibera aquesta pilota, Lemming finta la passada llarga i va sol i s'arrenca per poder venir a plantar aquesta pilota. Bona reacció dels catalans, que han pogut organitzar una pressió per acabar marcant, encara una vegada, uns catalans pragmàtics i eficaços.
2: Exactament, Gregori.

0: per fer la transformació d'aquest assaig. Es prepara amb el seu peu dret, a 15 metres, una mica al costat esquerre del camp, fa la seva preparació habitual, silenci de l'estadi, i se confirma aquesta transformació del número 24, doncs, minuts 49, gràcies, Gregori, ara mateix he perdut, Dracs Catalans 28, Bradford Bulls 14.
1: El xut de centre serà donat per l'equip anglès, xut de centre llarg del costat dret de l'atac anglès i del costat esquerre de l'atac català. Gros impacte del Sata E, que es fa placar a 15 metres de camp propi, i serà una penalitat al jugador, al Blake, a pas permès en el taloner d'arrencada del tingut. Per tant, és una penalitat, és un gest d'antijoc, i els catalans, sobre la línia dels 20 metres, donen un cop de peu i una bona tuixa de 25 metres trobada per el Guillermo Maria. Maria, gros impacte del Maria, placat sobre la línia dels 50 metres. Lemming, condon, ben agafat, ben placat, guanyat 10 metres, han trepitjat el camp anglès i han passat la línia dels 40 metres. Dodd, Staines, saltada per Mackinson. Mackinson busca un espai, i ja manca el cop de peu i serà una sortida pels anglesos. S'atabalen una miqueta aquí els catalans, tenien el temps, eh? Aquí veiem el Mackinson, té el temps de guardar aquesta pilota i bona defensa del número 6, Nico Rima. Ah, i sembla ser que quan estava placant, ha enviat la pilota fora. Per tant, serà una pilota pels catalans. Satai. Punt d'impacte sobre la línia dels 20 metres i les espals. Lemming, darrere el tingut. Lemming. Sexton. Condon. Condon. Ben placat a 10 metres de la zona d'assaig, lleugerament. El joc se'n va cap a la dreta. Saltada i pilota desviada pel número 5. Ryan, desviada en tuixa, serà una melee gairebé dins del camp, un tingut gairebé dins del camp. Una pilota interessant, Axel, la pilota que t'agrada, eh? Lemming, Wilson, dins dels pals de 5 metres de la zona d'assaig. Lemming, Sexton, tot finta de creuar de l'embarfà, tapé finalment. Ben placat. Lemming, Sexton, passa la pilota per Wilson, que agafarà pilota i tota la defensa a sobre, i ve a tocar el pal amb l'esquena, però no pot marcar, no pot quixar la pilota. Lemming i Bassol, petit cop de peu d'una defensa que puja i que deixa un espai darrere. Nico Rima, ben col·locat, que recupera aquesta pilota. Era ben defensat aquí, han fet creure que hi havia un forat quan aquest forat no hi era, i el jugador ha recuperat aquesta pilota. Akers, darrere el tingut, envia el... M'apareix que és el Dogo o el Melo. Ni l'un de l'altre. Ben vist, crec que és l'Arbitage. El jugador placat sobre la línia dels 30 metres. Akers, aparta la pilota amb el 20, amb el número 20. I 3, Vine, va jugar el seu tingut ràpidament. Melo, aparta la pilota, sembla que hi hagi un endavant anglès, el jugador anglès no pot controlar aquesta pilota, i serà una mele pels catalans. Axel, 10 faltes que fan que els catalans poden instal·lar-se i poden jugar dins del camp anglès i provocar aquestes situacions complicades.

0: veiem un equip anglès que amb manca de disciplina, indisciplinat durant tot la primera part. L'àrbitre els ha xiulat 5 penalitats en contra i ara mateix a la segona part, quan portem només 13 minuts, ja porten també 5 faltes. La indisciplina dels anglesos, massa faltes avui del costat anglès, no els hi està permetint lluitar contra l'equip català. Massa indisciplinats, massa faltes. Doncs ara, Gregori, hi ha un moment de pausa. Veiem que els jugadors aprofiten per beure aigua. Tots els fisios són de sortides per donar aigua i permetre als jugadors que s'hidratin. Avui recordem que aquest petit vent, que aquest petit aire va molt bé per als jugadors. L'àrbitre mira les imatges que estan passant a la pantalla gegant de l'estadi, està esperant una decisió. Són els anglesos que tenen la pilota a la mà, esperant per jugar a la melé, però hi ha com un moment de confusió. Gregori, aquest moment de confusió que està passant, no estan decidint a on se jugarà la melé?
1: Sí, els anglesos que han de fer una demanda de petició. Per tant, hi ha hagut un petit temps mort i després ho sabem, quan hi ha una falta sobre un endavant així, l'equip pot escollir on se fa la melé i han escollit de fer-ho del costat esquerre del seu atac. Doncs melé pels anglesos del costat esquerre, uns anglesos que se troben dins a sobre la línia dels 50 metres. Joguen cap al costat dret de l'atac. El 32, Atkins, fins a la passada, la porta està una miqueta oberta, ha guanyat uns quants metres. Ara els anglesos van 16. Skrr, que arriba molt ràpid i es fa placar sobre la línia dels 30 metres. 6 de més. El número 13 envia el número 8 Sutton a l'impacte ben placat a 25 metres del camp català, lleugerament a l'esquerra dels pals. El joc ara se'n va del costat es queda dins les espals, ben arribat Akers, arrenquen el xingut, llença aquesta pilota sobre el costat, els anglesos proven de trobar un espai i Armitage s'arrenca de dos placatges, però ara sí que és agafat i controlat. Els anglesos a un metre de la línia, apartant el joc del costat esquerre dins les espals. Bona pilota, la pilota passa, van completament al costat. Aitken aparta la pilota, Armitage, Blake agafa aquesta pilota, navega dins de defensa. Una defensa que fa el capot, el joc va d'un costat de l'altre. Estan gingers espals, a 5 metres de la línia. Akers aparta la pilota, finta de joc a la màgica, al peu, dins la zona del Cotridge, que envia aquesta pilota. Tal un porter, un Busquets, envia aquesta pilota fora del camp. Serà una pilota, un xut sota pals, uns catalans, excepte que se'n surten bé.
0: Se'n surten bé perquè l'atac anglès els ha portat al costat dret, al costat esquerre, al costat dret. Veiem, Veiem, Gregori, mala notícia perquè veiem el número 2, el Mackinson, que està lesionat allà al fons, en el seu costat esquerre. S'està tocant la cuixa. El fisio està esperant per poder intervenir. S'està preparant, m'assembla, un canvi. Però bona notícia. Allà, el joc torna en joc. Pilota recuperada per als anglesos.
1: I l'Armitage allibera aquesta pilota cap a l'ofent, que va a marcar, m'apareix, que marca aquest assaig. Uns catalans que eren a punt de recuperar la pilota al mig del camp, però han completament alliberat al costat del Fatapé, la qual cosa no ha posat una hora al jugador per veure que hi havia l'espai d'aquest costat i ha enviat el joc d'aquest costat. És ben jugat, uns anglesos que tornen dins aquest partit. Important pels catalans de no fer-se remuntar, sobretot de tornar a tenir un temps fort sobre Ràdio Arrels en el minut 56. Tres catalans, 18. Bradford Bulls, 18. Tres catalans, 28. Tornen a 10 punts. Uns catalans que ho tenen complicat, eh? Fan errades que... i es fan castigar per aquest equip de Bradford. Ah, sembla ser que és bastant evident que això, que l'assaig sigui acceptat. Ara l'àrbitre que demana, de tornar a veure aquest assaig. Sí, hi ha com una confusió. El públic anglès està una miqueta enfadat i l'àrbitre demana un arbitratge vídeo. Doncs encara no està validat aquest assaig. Sembla ser cert que es demanen si el jugador que passa la pilota no hi ha una tuixa abans. És que d'aquest pla serà complicat. A veure, aquí veiem el placatge a la pantalla gegant. Aquí sembla que el jugador encara tingui la pota en l'aire. Aquí la té la pilota a la mà encara i el peu toca la línia. I el peu toca la línia. El peu, m'apareix que el peu toca la línia, M'apareix que el peu toca la línia, Axel. Ara, en aquest pla potser ho veurem millor. El jugador aquí té la pilota a la mà, veieu a la pantalla gegant. Aquí encara no he posat el peu en tuixa. Aquí sí, Axel, mira. Aquí sí es veu que el peu està sobre la línia. I recordem la norma, eh? La línia és fora del camp. Sembla que la decisió sigui imminent. La decisió està imminent. La pantalla diu que la decisió s'està esperant. Per mi l'assaig és refusat. És ben bé el que pensàveu, eh? Ben bé que el jugador toca la línia de tuixa.
0: Efectivament, no era evident a veure, perquè a mi m'ha costat 3 repeticions per veure que efectivament el jugador tocava la línia amb el seu peu. Això vol dir que era fora del joc. Assaig refusat, pilota tornada a l'equip català.
1: Tingut a 10 metres de la línia catalana i 3 espals. Navarrete, aquesta primera pilota l'agafa amb velocitat. Lemming, Lager. Bon impacte del Lager. M'apareix que el Lager ha substituït el Mackinson. Navarrete, segona pilota dins d'aquesta cadena, placat a 30 metres de camp propi dins 3 espals. Lemming, bona defensa. Wilson, ben placat, però s'ha rebotant el placatge i guanya 10 metres, 15 metres per arribar sobre la línia dels 50 metres. Lemming, Stein. Stein ataca, desfia de defensa. Placat a 40 metres i des d'espals. Anglesos. Cop de peu, Sexton, cinquè, últim cop de peu dins la zona de Ryan, que recupera aquesta pilota ben caçat pel Cotridge. Blake agafa aquesta pilota, però grossa defensa catalana. Placat a 10 metres de la línia a l'esquerra del seu camp. Bona cursa del Ryan, ben placat, que ha guanyat 10 metres. Akers aparta la pilota sobre el seu número 13, Miller. L'aparta encara cap a Russell. Navega dins la defensa, ben placat, a 35 metres de camp propi i dels pals. I un 6 de més. Ai, són faltes aquestes d'Axel que poden costar car.
0: Sí, poden costar car perquè és una senzilla remuntada de pilota, per guanyar camp per l'equip anglès. Doncs fer una falta aquí no ens ajuda, perquè què vol dir? Vol dir que els anglesos repetiran una segona fase ofensiva consecutiva. Això sabem, Gregori, que sovint el rugby a 13 atacar 2 cops consecutivament és un avantatge.
1: Tingut dins els espals, sobre la línia dels 40 metres. Atkins ataca la línia i el número 34, Sten Vader, ben placat. I l'àrbitre anuncia una penalitat per una falta sobre el placatge. Aquí els catalans s'estan demanant si demanen la demanda, si fan una demanda de petició, però no. No, sembla ser que no. Hi ha un placatge massa agressiu, segons l'àrbitre, que confirma la seva decisió. una tuixa de 15 metres, els anglesos arriben, els anglesos de Bradford arriben sobre la línia dels 20 metres. Blake aparta la pilota amb el número 13, Melo canvia un gros seu, els Kerr, a 15 metres de la zona d'assaig. Akers se'n va cap a la dreta. Nico Rima, grossa arribada de Russell, ben placat a 2 metres de la línia catalana. Armitage envia el joc cap a l'eix dels pals. L'anglès ataca la línia, ben placat, dirigeix dels pals, a 10 metres de l'anglès. Akers arrenca de l'altingut. Skrr arriba amb velocitat i ben placat sobre la línia d'assaig català. Akers, Atkins, petit cop de peu, contra pel sexton. Ai, si la dona interior, hi havia gent, eh? Ben placat, que recupera aquesta pilota. Lemming, Wilson, a 15 metres de camp propi, dirigeix els pals. La guerra. Arriba ben placat, joga ràpid el seu tingut. Staines arrenca del tingut. Bona arribada, bona velocitat de Staines, que guanya 15 metres. Els catalans són dirigeix els pals i acaben de passar la línia dels 40 metres. Bona arribada de la Lipovic, que hi vena per Fatapé té un espai i l'àrbitre anuncia un endavant sobre la passada. Ui, que el públic està reputegant. Ui, que el públic està reputegant. Ai, ai, ai, ai, ai. És molt límit, Axel, aquest endavant.
0: En directe, en tot cas, nosaltres no hem vist cap endavant. A la repetició a la pantalla, de la pantalla gegant de l'estadi, és veritat que potser hi ha un dubte, però si hi ha un dubte, és molt límit. Molt dur. L'àrbitre no té dubte, efectivament, però si hi ha fora de joc és de molt poc.
1: Melé degut a aquest endavant català. Que si no hi ha endavant és punt, perquè hi havia un 3 contra 1 després. Blake recupera aquesta pilota, bona defensa, ben placat pels catalans i posat sobre l'esquena. Els anglesos van cap al costat, cap a l'eix dels pals. Skrr, placat dins dels pals sobre l'any dels 40 metres. Akers, envia el seu pilar Gardinier, que fa una falta, fa un endavant. Per tant, els catalans recuperen una pilota sobre la línia dels 40 metres a camp propi, però sembla que hi hagi una demanda de petició. Una petició de revisió, una demanda de petició de revisió del costat anglès. Sembla que, segons els anglesos, el català arrenca la pilota. Jo no veig a cap moment un català provar d'arrencar aquesta pilota. A veure. Número 16, Skrr. Va al terra. Aquí no veiem cap català que li prova d'agafar la pilota. I el Navarrete el deixa anar. Tu veus una falta aquí del Navarrete?
0: No. Sembla ser que cap jugador català toqui la pilota amb la mà o que li arrenqui. Que els Kerr deixa caure la pilota ell mateix. Gregori, no em vull posicionar perquè no ho tinc clar.
1: La decisió arriba d'aquí molt poc de temps. La pantalla ja s'ha posat de blau. Diuen que sí, que el català li fa una falta que li impedeix de poder controlar la pilota. Per tant, serà una pilota pels anglesos. L'endavant, no hi ha endavant i els anglesos poden jugar el tingut. Akers envia el joc amb el Nico Rima del costat dret, creuada amb el Vain, ben placat la pilota i el joc se'n va completament de l'altre costat amb el número 25, Pepoixí, placat. Joga el seu tingut. Els anglesos amb el Sutton ataquen la línia catalana dins els espais. Allibera la pilota per Melo, encara allibera la pilota. Petit cop de peu darrere la defensa i el Ryan rep aquesta pilota i va a marcar. l'àrbitre demanarà un arbitratge vídeo, però per l'àrbitre sobre el camp no hi ha assaig, ha deixat el joc continuar per veure què hi ha. Ara, en tot cas, tornarem a veure l'acció sencera a la pantalla gegant sobre Ràdio Arrels en el minut 60. Dracs Catalans 28, Bradford Bull 14, un equip anglès que està en aquesta segona part jugant una miqueta millor. Ara veurem. Ara veurem si el jugador en el moment del cop de peu és fora de joc o no. Aquí a la pantalla no es veu, no es veu el jugador estar fora de la pantalla. No es pot donar una decisió aquí. No es veu. I doncs si no es veu, Axel, l'àrbitre anuncia una falta sobre el terreny. Doncs per tant, si no es veu, no es pot confirmar, no es pot dir que hi ha assaig. Doncs la decisió terreny és prioritària, normalment. A veure què diu l'arbitratge vídeo. A veure si la pantalla se'n va fotre de vermell, s'ha posat de vermell, l'assaig és refusat perquè no es veia el jugador, per tant, la decisió terreny és privilegiada. Bé, en tot cas, ja fa dues vegades que els catalans són avisats. Apurit, els anglesos poden ser molt realistes, per tant, important de no fer aquestes errades.
0: Sí, important de no fer aquestes errades. Partit avui molt curiós, partit aturat cada dos minuts per faltes, per penalitats. Cada equip compta 9 faltes. És molt. Avui és un partit, és la temàtica del partit, és un partit molt indisciplinat i això fa que el ritme no sigui tan dinàmic. Doncs tenies raó, a Sergi refusat, no s'ha pogut veure, però en directe jo també pensava que el jugador era avançat. Doncs a Sergi refusat, els catalans tornaran a tenir la pilota.
1: El joc se situa ben bé al mig del camp. Els catalans amb 3 tinguts han pogut guanyar camp. Lemming arrenca en el tingut. Lemming, Steins busca un espai, s'arrenca d'un placatge. Va a alliberar aquesta pilota pel tot. Tot a dins del mateix espai guanya 5 metres més. Ara veiem els catalans a 30 metres del camp anglès. Cinquè últim, Sexton. Petit cop de peu fins al cop de peu llarg, ben recuperat per el Nico Rimà. Ben caçat, ben placat, a 15 metres del camp propi. Sembla que el Nico Rimà s'hagi fet mal una miqueta. Joga el seu tingut. Aikin, ben placat, a 20 metres de camp propi dins dels espals. El número 23, Vain, arrenca de l'altingut i es fa placar a 30 metres de camp propi. Sembla que hagi patit físicament l'impacte aquí. Poden jugar el tingut. Juguen el tingut. Togo agafa aquesta pilota ben placat a 35 metres de camp propi. El número 25, Pepoixí, ben placats a 45 metres de camp propi a l'esquerra del camp anglès. Cop de peu llarg dins la zona dels Steins, que la recupera de vol i pot començar un contraatac, busca un espai i no ben placat. L'ajuda no hi arribava. Fa tapé, navega davant de defensa. Ben placat. Sobre la línia dels 50 metres. Lemming, Laguea, ben placat. Cau al terra, pot jugar el seu tingut. Els catalans arrenquen darrere el tingut i es fa placar sobre la línia dels 35 metres. Sexton, Dodd, Steins, saltada per Fatapé, ben agafat, ben placat, a 20 metres del costat esquerre de l'atac català. Cinquè últim, Sexton, cop de peu alt, de l'altre dins d'altra zona completament. El català no arriben a controlar aquesta pilota. Cinquè, encara el cinquè, petit cop de peu anglès del Cotridge dels Pals. Ben jugat, un bon cop de peu i la pilota és bloquejada a 2 metres de la zona d'assaig anglès. El jugador es fa placar a 5 metres de la línia. Aikin agafa aquesta pilota i guanya 15 metres. Aquest arrenca darrere el xingut, ben placat. Cat. Al Sutton, Sutton aparta la pilota amb el Dugu, Dugu, grossa arribada, grossa velocitat del Dugu, ben plantat, secció solenina dels 40 metres. Cinquè i últim, cop de peu, mal control per l'anglès, la recupera solenina dels 50 metres per la guerra, que busca un espai, el troba dins l'eix dels pals i ara ben placat, Lemming dins l'eix dels pals. Lemming, Maria, Maria, ben placat, ja gira sobre ell mateix, 15 metres guanyats. Lemming, Lemming, Navarreta, Navarreta, placat. Trobar la línia dels 20 metres. Lemming, Lemming dins els espais amb el Sexton, Sexton Dot, Dot busca un petit espai, joca el peu darrere la defensa. Els catalans estan obligats de tornar, donar un cop a la pilota, la recupera sense zona d'assaig, marca l'assaig, quitxa la pilota, però en tot cas, segons l'àrbitre, no hi ha assaig. Hi ha un endavant català del Guillermo quan salva aquesta sortida, eh? M'apareix. Jo estic bastant d'acord amb l'àrbitre, eh? No, és el Kotrich. És el Kotrich que la torna a posar a l'interior i darrere els tens marca, ho veiem a la pantalla, a la pantalla gegant, però l'àrbitre no sembla ser que demana una de revisar aquesta decisió. Eh? L'àrbitre ha demanat que es faci la melé i la melé se joga. Eh? Digeix els espals a 10 metres del camp anglès. Armitage, ben placat. El joc se'n va del costat dret de l'atac anglès, placat a Russell sobre la línia dels 20 metres. Els anglesos decideixen de tornar a jugar dins els espals, doncs ben placats a 30 metres de camp propi. Van del costat dret. Els anglesos aparten la pilota dins la zona de Hermitage, que la dona Vine, Vine. Hi ha l'espai de peu de centratge. Bon cop de peu. Ben recuperat. Que marca. Quin assaig. És ben jugat al minut 70. Dracs catalans 28. Els Bulls de Bradford 18. Abans d'afegir els 4 punts, un 22. A punt aquí, els catalans juguen a fer-se por.
0: Sí, juguen a fer-se por. Feia 5-6 minuts que aquí el joc estava una mica calmat. I hem vist, eh? S'han oblidat a l'ala del costat dret. Amb la velocitat, eh? Que ràpid, eh? Aquesta ala de costat dret. El Wayne me sembla que ha fet una cursa de 50 metres per després veure el sobrenombre, un 3 contra 1. Bonic passa, eh? Bonica passada amb el peu. I un assaig marcat fàcilment al mig. Ara veiem com el número 38, l'Atkins, s'està preparant. No, perdó, és el 38, és el Du que ha entrat i que ara serà el Din que serà encarregat de fer aquesta transformació. Es prepara, es concentra i fàcilment passa a dins. Doncs quan manca 10 minuts perquè s'acabi el partit, Dracs Catalans 28, Bradford Bulls 20, Gregori 10 minuts per jugar i els anglès que arriben amb 8 punts només de diferència. Tindrem de mantenir la concentració, eh, per als catalans.
1: Sí, important pels catalans ara mateix de tornar a agafar, tornar a posar la mà sobre la pilota i aguantar aquests 10 minuts. Uns anglesos que tornen a 8 punts, molts motivats per als seus seguidors, que ho sabem, Axel, pesen sota els partits. Cop de peu d'un mat pel Guillermo, cop de peu molt llarg, ben recuperat. Dugu rep aquesta pilota i gros impacte del Dugu, ben placat per Ben Condó. La pilota se'n va, ara enviant la pilota completament de l'altre costat. La fan viure, fan córrer aquesta pilota. Armitage, no, Blake, placat del seu costat esquerre. Ryan, envia el número 25, Pepo Xi, ben placat a 30 metres de camp propi. Akers envia el Melor la passa del seu costat, completament de l'altre costat. Gin allibera la pilota per Armitage, placat sobre l'any dels 50 metres del costat dret de l'atac anglès. Els anglesos naveguen davant de defensa catalana. Ben placat el Meló. Joga el seu tingut, cinquè i últim. El 32, Atkins, dona un cop de peu llarg i la recupera el Staines. M'apareix que el Dean ha substituït el Nico Guimà a la maniobra. Guillermo rep aquesta pilota i es ve a fer aplacar sobre la línia dels 30 metres. La guerra. Ben placat sobre la línia dels 40 metres. Busquet, bona cursa del Busquet, que trepitja el camp anglès. Ben placat. Lemming, Sexton, Josh Allen. Arriba i es fa placar a 35 metres del camp anglès, cinquè últim. Staines busca un espai. Torna a zero. Bona, perquè ha jugat l'intercepció i ha tocat la pilota. Torna a zero. Això és una bona notícia pels catalans. Lemming, Condon. Condon guanya 15 metres. Placat a 20 metres de la zona d'assaig. El joc se'n va. Dot, petit cop de peu per sobre per ell mateix. Ben placat. Un dot d'avui intocable. És impressionant el partit que fa avui. Lemming joga amb el Fatapé. Tornen de l'altre costat. 6 de més. Els catalans important aquí, Axel, de no fer faltes i a completar aquesta cadena. Lemming, darrere el xingut del costat esquerre del seu atac. Sexton, dirigeix les pals amb el Josh Allen, que fa patir la defensa. Ben placat el Josh Allen. Preciós dins d'aquests moments del partit, eh? Lemming, condom, arriba i ve a morir un centímetre de la línia. Lemming, Dodd, Sexton, la guerra navega dins de defensa, placat a 5 metres, joga ràpid el seu tingut, Staines, oh, Sexton que fa un endavant, mala sort. Això, Axel, és el que arriba quan juguem la pilota abans de tenir-la.
0: Exacte. Estava ben concentrat. Abans de tenir la pilota, ja volia anar cap al costat dret. Doncs no. Avui, com has dit, el Dot està avui intocable. Han volgut passar la pilota al Sexton. El Sexton no sembla tan concentrat avui, eh?
1: És un problema avui. El Sexton no està fent un gran partit. Melé pels anglesos, a 10 metres de camp propi dins del camp. Blake. Desfia defensa, ben agafat. Bona arribada, grossa arribada del número 5, Ryan, placat sobre la línia dels 30 metres. El número 32, Atkin, ha tingut a part de la pilota dins de la zona del Dogo, dins dels pals, a 35 metres de camp propi. Els anglesos aparten la pilota en el costat esquerre, Blake, ben placat, ben agafat. Ryan, Melo, creuada amb el Dogo, bon, gros impacte sobre el Guillermo, que no s'ha amagat aquí el Guillermo. Bon placatge. Cinquè i últim, el 32, Atkins, joga un petit cop de peu per sobre. Staines recupera aquesta pilota, la porta seu, arriba amb velocitat. Se'n va cap a l'eix d'espals, ningú l'agafarà, Axel. I vindrà a marcar Axel. S'ho ha parat ben sol. No sé pas si és els espais que han fet córrer o la por de fer-se fracking quan ha recuperat aquesta pilota, però en tot cas ha aconseguit a veure els forats i anar a marcar. Un assaig alliberador pels catalans en el minut 75 d'aquest partit. Assaig important pel cor de tots els seguidors.
0: Jo crec que ja està. Queda 5 minuts perquè s'acabi el partit, però ara sí és l'assaig que podem confirmar la victòria normalment de l'equip local dels catalans. Efectivament, bona lectura de joc, bona recuperació de la pilota del Charlie Stein, que ha interceptat, ho ha vist, ha llegit la jugada i ha fet una cursa de més de 50 metres quan hi havia, efectivament, tres defenses perseguint-lo i, sobretot, El número 15, el Doro, que quan el Doro te corre darrere, Gregori, millor que no t'agafi. Els resistents, amb una velocitat increïble, marca aquest assaig. Doncs quan queda 4 minuts perquè s'acabi el partit, Dracs Catalans 32, Bradford Boots 20, tenim l'Aspiró Bixet, que se concentra per transformar aquest assaig al centre del camp. Transformació aconseguida, Gregori. Dracs Catalans 34, Bradford Boots 20.
1: Encara una vegada, mentre que els jugadors anglesos tornen, un partit per nosaltres excel·lent, ens ho passem bé, però no sé pas si els entrenadors Cartwright i Tata Anglès Agerchi estaran contents.
0: Efectivament, avui els Dracs Catalans han marcat 6 assajos i els anglesos han marcat 4 assajos. Doncs, partit molt ofensiu avui.
1: Una jugada curta dels anglesos i un endavant català ben jugat pel del costat anglès, que recuperaran aquesta pilota. Queden 3 minuts i recordem que els catalans són a més de 2 assajos transformats dels anglesos de Bradford. Això és una bona cosa pels catalans, eh? Mele degut en aquest endavant. En aquest endavant català. Tots els anglesos s'han posat al costat esquerre del seu atac. A la mela està lleugerament a la dreta, aparten la pilota creuada amb el 25, Pepo Xic es fa placar a 30 metres del camp català. Akers joga amb el Melor, canvia el seu segon a línia, m'apareix que és el Russell. Skur, placat a 20 metres de la zona de salts catalana. Melor, Sutton, ben placat. A 15 metres del camp català. Juguen ara del costat dret. Bona arribada dels Kerr, però ben seguit, ben placat per la defensa catalana. Uns catalans que no permeten als anglesos de jugar normalment el seu tingut, per tant, serà una penalitat. Queden 2 minuts 30 dins d'aquest partit. Els anglesos se tornen a col·locar, es preparen per tornar a atacar. Apartant el joc del costat esquerre, Atkins, per a número 34, Steinfeder, placat a 5 metres de la línia del costat esquerre de l'atac anglès. Akers, aparta la pilota del costat dret completament. Melor, saltada de Russell sobre el Vine, que va a marcar ben bé a la cantonada quan queden només 2 minuts. Un assaig molt bonic, un assaig en moviment, uns anglesos en tot cas, Axel, que fan anar la pilota d'una banda a l'altra del camp i els catalans treuen dificultats a controlar aquest equip i sembla que el cansament comença a arribar.
0: Sí, han ben construït aquest assaig quan s'han ficat al mig, un, dos, tres, pilonant al centre i decidit d'anar a jugar cap al costat dret amb una acceleració al bon moment, un assaig marcat al límit, tot al costat dret. Doncs quan queda 2 minuts de partit, Dracs Catalans 34, Bradford Bulls 24. Avui, Gregori, hem vist 11 assaig. 11 assaig avui hem vist, Gregori. Partit molt ofensiu, ho repetim.
1: En tot cas, hem vist molts assajos perquè els defensors no arriben a controlar, els atacants. Només el control tingut a fer que els tinguts siguin lents. I són dos equips que són juganers, que van ràpid sobre els exteriors, hi ha espais i mira, un partit agradable, en tot cas per nosaltres, el sud, la transformació de costat completament a l'esquerra, passa just a costat. Per tant, quan queda un minut dins d'aquest partit, els catalans estan guanyant de 10 punts amb una marca de 34 a 10. A 34 a 24, els catalans se tornen a col·locar amb temps. L'important ara és de recuperar. Aquí ja sentiu segurament una miqueta més de soroll perquè l'speaker de l'estadi està anunciant l'home del partit, els Tains, que és veritat que fer un bon partit. Jo he vist un Dodd i un Josh Allen una mica per sobre avui, però l'espectacle és el cent que l'ha fet avui, eh? Sutton placat sobre la línia dels 20 metres. A que darrere el xingut envia la pilota completament de l'altre costat, del costat esquerre del camp anglès, aparta la pilota al Akin. Fa mitja volta, la passa al Melo. Melo, Skur, ben placat a 35 metres de camp propi, lleugerament a la dreta del camp. Penalitat, falta de Lipovic, que ha tocat la pilota darrere el xingut quan no li tocava, havia de sortir d'aquí. Bon cop de peu anglès, bona penalitat anglès per guanyar 20 metres. Arriben sobre la línia dels 40 metres, creuada, i Baston Sutton es fa placar i perd aquesta pilota, recuperada pel Josh Allen, placat immediatament. Queden 15 segons dins d'aquest partit dominat pels catalans. Kotrich busca un espai, gairebé s'enforata, ben placat. Serà l'últim tingut jugat. Els catalans acaben de guanyar aquest partit. Axel, un petit mot sobre la prestació dels Dracs en globalitat. I a veure, parla'm del jugador que avui a tu t'ha fet plaer.
0: Mira, avui a mi, a tu t'ha fet plaer el Dot, ho sé, a mi avui m'ha fet plaer el Josh Allen, perquè el Josh Allen ha marcat un assaig cada cop. Ha guanyat metres, ha fet una bona defensa. Doncs per mi diria que el Josh Allen ha fet un partidàs. Quan estem acostumats a veure el Charlie Staines fer bon partit i regalar l'afició de les seves invencions, però per mi el Josh Allen ha fet el seu millor partit de la temporada.
1: Axel, un partit globalment dominat pels catalans. Sempre han estat a davant dels anglesos, a la marca. Hem pogut veure uns catalans que no han tingut un partit fàcil, és el que estic dient, però un partit dominat i controlat, en tot cas.
0: Sí, un partit dominat i controlat. Sempre hem estat davant el marcador. És veritat que els anglesos ens han fet una petita remuntada a la meitat de la segona part. Han tornat a 8 punts, eh? Al moment hi havia 28-20, però bona reacció, eh? Bona reacció ofensiva i defensiva dels Dracs, que permet, com tu ho has dit, un marcador final de 10 punts de diferència. Al final, una victòria 34-24.
1: Gràcies, Axel. Un partit ens hem regalat. En tot cas, hem vist assajos, i assajos bonics. Assajos on les defenses han patit i on hi havia moviment i velocitat. Ens hem regalat, en tot cas, en terme d'espectacle. Un partit que heu pogut seguir en directe i en català, gràcies als nostres patrocinadors. El Dragon Business Club, un conjunt d'empreses partenari dels Dracs que fan viure l'economia local, que multipliquen els contactes entre les empreses. I si esteu interessats per incorporar aquest Dragon Business Club, heu de trucar al Benjamin, al president Damien Marie, en el 06 20 04 25 31. Necessiteu ulleres o material per sentir millor les coses? Podeu anar als opticians catalans. És un conjunt de dos tendes, que és Atol a Perpinyà Nord i a Perpinyà Sud. Necessiteu petites obres de pintura? Teniu cap pintura per vosaltres que respondran a aquesta demanda? Si teniu menester d'un pintor, truqueu al 06 13 91 17 94. I per acabar, necessiteu instal·lar una cuina o fer obres o arreglar coses? Doncs, per tant, antigament es deia proport o post service, ara es diu ma cuina, la meva ma cuisina. El podeu atendre a Sant Esteve trucant en el número 06 26 04 60 62. Aprofiteu del vostre cap de setmana i fins ben aviat!

0: vida. I va en sèrio.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquesta és la música d'en Jake Worthington, el protagonista del començament del nostre espai del dia d'avui. Al costat de Mopin, del qual també parlarem més tard. Es tracta del senzill Wake Up and Smell the Country que acabem d'escoltar. I és que en Jake és notícia perquè una de les personalitats que havien de dirigir el neotradicionalisme, el cantant de la Porta, nascut a Texas, i que va ser un dels que va mantenir la torxa de la música country el 2010, fins i tot quan les discogràfiques li proposaven de passar-se al Bow Country. Va guanyar la sisena edició de The Voice a la NBC el 2013. Sempre s'ha mantingut fidel al seu gènere musical, a les seves arrels tradicionals. Ha publicat dos àlbums de llarga durada, va signar amb el segell Big Loud a Texas de la Miranda Lambert el 2024. Ell era al costat de Zach Chop, que havien de mantenir la torxa de la música més tradicional. I ara ell diu que està treballant molt en si mateix i que vol fer un pas al costat de la vida d'estrella de la música country. Per tant, el que ha fet és retirar-se de manera musical de moment. Veurem si torna. Fins i tot ha suspès els concerts que han desaparegut de la seva pàgina web on havia de fer de taloner d'en Luke Combs. El 2025 va editar el que és el seu segon treball discogràfic, When I Write This Song, del qual ara mateix escoltarem també alguna de les col·laboracions que hi havíem, com per exemple amb la mateixa Miranda Lambert.

Esperem que només sigui una aturada passatgera en la música d'en Jake Worthington, el cantant que us hem comentat avui, que per exemple va ser pare fa poc temps, a l'octubre del 2024, amb la seva parella, la Sophie, amb la Willian, la petita Willian. Doncs esperem això, que només sigui un trastorn momentani, però ja sabem que la salut mental, no només a la vida en comuna, sinó també a les grans estrelles, i sobretot la gent que ha obtingut l'èxit darrerament, doncs a vegades és molt preocupant. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc que va editar el 2025, i en aquest cas, després d'haver sentit el tema amb Miranda Lambert, Hello, Shifty Day, escoltem amb I'm the One al costat de Marty Stewart.

Un altre dels grans tradicionalistes, l'hem comentat abans, va portar-nos cançons realment precioses, tot i que sense un èxit, diríem que espaterrant fa 10 anys enrere amb aquell country All Boy and a Girl Thing, que van ser èxits menors a les llistes americanes. Però va tenir excel·lent resposta també de la gent més involucrada dins el country més tradicional. És en Mo Pitney, que hem escoltat abans amb el primer duet que sentíem

Avui el nostre homenatge dins el Club del Country va per en Dennis Michael Le Courier, nascut el 13 de juny de 1949 i que ens ha deixat el 16 de maig de 2026. Un músic americà nascut a Union City, a New Jersey, per ser membre fundador, guitarrista i habitualment vocalista solista d'aquell grup de country rock tan famós en els seus moments, Dr. Hook, abans també coneguts com Dr. Hook and the Medicine Show, una banda que va rebre més de 60 senzills d'or o de platí, guanyant-se el número 1 a més de 42 països diferents. A més, en Dennis Le Courier, excel·lent compositor, amb les cançons seves gravades per gent com Bob Dylan, Crystal Gayle, B.G. Thomas, Willie Nelson, Olivia Newton-John o Jerry Lee Lewis, entre molts d'altres. Membre d'aquesta formació que va triomfar amb cançons fantàstiques, però que també va tenir el seu raconet, possiblement no en les seves cançons més conegudes per al gran públic, com aquell fantàstic Sylvia's Mother o moltes d'altres que de ben segur recordaríeu absolutament i a cada moment que les sentíssiu per la ràdio, aquell Shine the Night Together o When You're in Love with a Beautiful Woman, que també va ser una cançó que podríem escoltar perquè també va ser un èxit a les llistes del US Country. I hem començat, però, recordant un tema que va ser el seu èxit més gran, el número 26, concretament l'any 1976, aquest If Not You de l'àlbum A Little Bit More, i com dèiem, aquesta la més coneguda d'ells, When You're in Love with a Beautiful Woman, el 1979 arribava a ser un número 68 des de l'àlbum Pleasure and Pain.

0: així hem volgut recordar la música d'aquest gran artista, compositor i cantant, potser més conegut amb aquesta tasca per al gran públic com a cantant de, i membre fundador de Doctor Who, però també amb cançons com aquesta preciosa veritat que ens acaba d'acompanyar. Però com hem dit abans, en Dennis Locorriere també va ser un excel·lent compositor amb les seves cançons enregistrades per a grans artistes. Sobretot, per exemple, aquell A Couple More Years, una cançó coescrita al costat d'en Shel Silverstein, que ha estat enregistrada moltíssimes vegades, versions dels mateixos Doctor Who, però també hi varen portar el seu granet de sorra, per exemple, les versions de Waylon Jennings, de Donna Fargo, de Lou Rawls, Jerry Lewis, Bob Dylan o, per exemple, Willie Nelson.
1: I've got a couple more years on you, babe, and that's all.

D'aquesta manera estarem amb el nostre programa la nova música, els nous senzills de gent com, per exemple, el cantant de Knoxville, de Tennessee, en Ronnie Atkins, que ens aportava aquesta cançó que acabeu d'escoltar, el tema The Years Are Short, els anys són curts. O també una altra de les noves cançons que ens porta en aquest cas l'Aaron Lewis, que també estrena aquest mes la seva cançó que us portem ara mateix, el tema anomenat Give My Country Back. L'exintèrpret de la banda de grunge o metall alternatiu Slain ens porta des de Rutland, Vermont, on va néixer aquesta cançó.

I Know és el títol d'un EP de la Stella Lefty, però aquest és el anomenat In This Heaven. És un EP publicat aquest en 2026, del qual avui escoltem alguna de les cançons. Tot recomanant-vos amb aquesta jove cantautora establerta a Los Angeles, que s'ha convertit en una de les grans revelacions de la música indie folk i aquest country pop, amb una veu molt característica i lletres profundes. Ha assolit un èxit internacional gràcies al senzill del llançament global que va portar a terme i que era una cançó que s'anomenava Boston. Temes com aquests, el Boston, pertany precisament al seu EP I Know, I Know.

terme havíem escoltat la cançó Something to Lose, que la cantava al costat d'en Vincent Mason, i en segon terme aquesta Boston, que ha estat una mica com el seu gran tema de presentació arreu del món. Però hi ha altres cançons destacades com I Know, Slow Dancing, aquesta col·laboració que dèiem amb en Vincent Mason, aquests dos EPs que ha publicat, algun senzill anterior, sobretot el senzill Revelació de 2024, que li va permetre començar a acumular milions de reproduccions i guanyar una base de fans molt sòlida a través d'internet. Els seus canals de Spotify, de TikTok o el seu Instagram, la veritat és que són molt concorreguts. Stella Lefty, amb aquest senzill, com dèiem, Revelació de 2024, la cançó Kiss Me.

Aquesta és la modernitat, però nosaltres avui volem tancar el nostre programa, la darrera part, amb un dels intèrprets que no són gaire recordats, però que la veritat podria ser tranquil·lament el pare de la música country, si en aquell moment hagués existit la música country. Va néixer el 25 de maig de 1893, fa 133 anys enrere, a Virgínia, l'Ernest Van Pop Stoneman, conegut sota aquest nom, i ell va ser un dels grans dels anys 20, va ser un dels primers amb aquell moviment comercial d'una encara no anomenada música country, un dels primers pioners d'aquest tipus de música que ens apreciem tant. Va néixer a Monterey, Carroll County, a Virgínia, com hem dit. Es va casar amb la Hattie el 1918. Diuen, jo no sé si creure-m'ho, que van tenir 23 criatures de manera conjunta. El 1924 va decidir que es dedicaria professionalment al món de la música, va gravar amb Bokeh Records i va començar ja la seva carrera ben aviat, venint 2 milions de còpies als anys 20 amb una de les cançons més exitoses d'aquella dècada, Sinking of the Titanic.

Un personatge que va seguir els anys 20, sobretot el 1927, quan va ajudar a conduir aquelles famosíssimes sessions de Bristol més conegudes per ajudar a gent com, per exemple, The Carter Family a fer-se coneguts arreu del món. Va continuar gravant comercialment cançons molt exitoses i alguns historiadors musicals creuen que van registrar més de 200 temes només als anys 20. Després, la Gran Depressió el va apartar de la música, tot i que hi va tornar amb els darrers anys de la seva família, amb la seva banda, The Stones Men, just abans de morir. Ho va fer a l'edat de 75 anys, el 14 de juny del 1968. Un dels més grans de la història de la música country, Ernest Stoneman, que va ser incluït dins del Country Music Hall of Fame, al Saló de la Fama, l'any 2008. 1968, The Stones Men, amb aquest Christopher Robin.

Roig final del nostre espai per al dia d'avui, que ens permetrà un parell de cançons d'una cantant i compositora de música country, originària de Houston, Texas, i que actualment resideix a Nashville, Tennessee. El seu nom és Julia Cole, que bateja el seu estil com a Sisterhood Country, una cantant independent que ha aconseguit un gran èxit internacional amb més de 700 milions de reproduccions a les seves cançons, a les plataformes, i una comunitat de seguidors, el Cole Team, que gairebé arriba als 3 milions de persones. Aquest és el seu darrer senzill, The Wedding.

Si escoltàvem les seves cançons, que són realment magnífiques, i ens portava els seus temes absolutament preciosos, Julia Cole, amb aquests senzills que estem escoltant, aquest que era el seu darrer At My Wedding, com dèiem, però també un altre dels temes que podem escoltar, What Could Go Wrong, va ser el senzill que va publicar el mes de gener de 2026. Per tant, són cançons que pertanyen al seu darrer àlbum, que es diu Love You to Death, publicat el 22 de maig d'aquest any. Julia Cole tanca el nostre programa amb aquest tema. Serà fins la setmana que ve al Club del Country, com no, amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: could go wrong.
1: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Primavera Sound is sold out. Business as usual. Barcelona és bona si la bossa sona. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui tornem al Primavera Sound. Connectem amb el Fòrum de Barcelona del 3 al 7 de juny del 2027. Malgrat que les entrades s'han exhaurit, aquí us convidem a una sessió sense acreditació. I comencem aviat, es diu aviat. Soon és el tema que escoltes ara d'entrada amb My Bloody Valentine. Aquesta és la banda formada a Dublín, a Irlanda, liderada per Kevin Shields. Des de 1983 són els pioners del moviment shoegaze. I aquí rescatem aquest Soon, tema que tanca el segon àlbum de My Bloody Valentine, 1991.

0: Dream On, Rising Song, és el tema de Massive Attack, un altre retorn des de Bristol al Primavera Sound. Són els pares del trip-hop, connectats amb l'activista cultural Banksy, actuen el dijous 20, el 4 de juny. I aquí escoltem el tema extret del Mezzanine, Rising Song, del 1998. Més retorns al Primavera Sound, The Ensters on the New Bouton. No m'acaba de sortir el nom encara, però és quelcom com edificis enderrocats. Edificis nous enderrocats. Era l'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. I aquest 2026 també tornen. La banda formada a Berlín a 1980, liderada per l'incombustible Vixa Bargo. I aquí us proposem Seven Screws, 7 cargols, des de l'àlbum Ales in Allen del 2020. Ensters and the New Bouton.
1: 7 Schrauben halten mich zusammen. 7 Schrauben, 7 Schrauben.

Herde. Ich gehe rückwärts in meinen eigenen Spuren.

Robert Smith va formar The Cure en 1976, 50 anys després segueix actiu i molt viu al Primavera Sound, superant totes les modes i tendències del segle XX i XXI. Aquí escoltem A Fragile Thing, quelcom fràgil, extret de l'àlbum Songs of a Lost World, cançons d'un món perdut, del 2024. Continuem amb el Primavera Sound 2026 i aquesta és la llei, una antiga llei del Father John Misty que s'ha dit el 2026. En Josh Tillman és el compositor que està darrere d'aquest... un dels referents del nou de la música contemporània nord-americana, i aquest 2026 ens presenta aquest tema de pop psicodèlic per les vostres orelles. Father John Misty.

Salad Days, dies d'amanida, la Primavera Sound 2026 amb Mac DiMarco, més pop psicodèlic amb aquesta edició des del tercer àlbum d'aquest compositor. Serà present al Primavera Sound i ara passem al Baxter Dury, el fill de Ian Dury. Actua el dissabte 6 de juny i aquí tenim el príncep de les llàgrimes donant títol al cinquè àlbum de Baxter Dury.

Kisses. Aquests són els petons de Slow Dive. La banda formada a Reading a 1989 tornen al Primavera Sound al 2026 amb el seu Dream Pop. Ens presenten l'àlbum Everything is Alive, Tot és viu, amb Neil Halstead i Rachel Gorswell. Continuem amb aquesta connexió Primavera Sound, seguidament amb Depressió Sonora. Marcos Crespo va formar aquest grup al 2020 i aquí escoltem Estupefacientes. Continuem somiant el Primavera Sound 2026. Depressió Sonora.

Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

0: Russian roulette, I'm spinning you round again to...
1: Kiss, els Gansos de Brooklyn, ens presenten aquest àlbum, el seu àlbum anomenat 3D Country, un país en tres dimensions. Es va editar el 23 de juny del 2023 i tres anys després actuen al Primavera Sound. Continuem amb aquesta connexió amb la banda sueca formada a Estocolm el 2015. Ara ens presenten el Cave World, el món cavernícola, des del que extraiem el Troglodyte. Són Viagra Boys.

0: Jungle Day.
1: Sintonitza la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.

Season in Hell, una temporada a l'infern amb aquests nous puritans, These New Puritans. Actuen al Primavera Sound 2025, el 6 de juny, presenten Crooked Wing, una ala trencada des de Southend-on-Sea. Continuem volant per les zones de la teva ràdio amb la banda formada a Brighton el 2021. These New Eves, seguidament, ens presenten el seu debut. The New Eve is Rising, al Primavera Sounds. Els rius tornen, es tornen vermells.

Islands, les illes de XX, tornen al Primavera Sound amb el productor Jamie XX. Seran el dissabte 6 de juny. I tres dies abans, les britàniques Wet Leg des de la illa de Wight obriran el Primavera Sound. Wet Leg.

Happy With You. Escoltem els Big Thief. La banda formada a Brooklyn amb Adrian Lenker a les veus. Ens presenten Double Infinity del 2025 al Primavera Sound, 6 de juny. I arribem a la recta final d'aquesta connexió amb el Primavera Sound, amb la compositora sueca Anna von Hulswolf. Hulswolf, vull dir. El dissabte 6, actuant amb la seva màgia. El tema Death Magic del 2018. Escoltem aquesta misteriosa desaparició d'Electra.

Fins aquí podem arribar, amics i amigues, de la connexió eclèctica amb el Primavera Sound 2026. I esperem que el Doctor Music, en Pedro Aparicio, ens faci una crònica post-Primavera Sound de la propera edició. Tanquem el cercle d'aquesta primavera escoltant ja tot un clàssic de les mogudes After Hours, Carl Cox. Com sempre, compartir moments incombustibles és tot un plaer. Good night and good luck. Be good.

Malalts i més malalts. A hores d'ara, sí, a la plana de Castelló, els afectats per l'anomenada malaltia de l'ànima, o virus del sol, es compten per milers i cada vegada...

Severin, Severin, speak so slightly. Severin.